0: Acabem de sentir el ballet en dos actes, Bacchus i Ariadna, opus 43, d'Albert Roussel. L'intèrpret era l'orquestra de París que dirigia Charles Dutoit.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Sentirem a continuació Alfred Brendel interpretant al piano els quatre impromptus opus 90 Deutsch 899 de Franz Schubert.

Aquests eren els quatre impromptus per a piano opus 90 Deutsch 899 de Franz Schubert i us els hem ofert i interpretats pel pianista Alfred Brendel.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Durant la pròxima mitja hora ens acompanyarà la música de Camille Saint-Saëns, concretament una de les seves obres de cambra, el Quartet en Piano, opus 41. El va escriure l'any 1875 i consta de quatre moviments: Allegretto, Andante Maestoso, Poco Allegro i Allegro. El sentirem interpretat pel violinista Ralph Evans, Niccolò Eugelmi, viola, Robert Cohen, violoncel, i la pianista Cristina Ortiz.

El violinista Ralph Evans, Niccolò Eugelmi, viola, i Robert Cohen, violoncel, amb la pianista Cristina Ortiz, acaben d'interpretar el quartet en piano, opus 41 de Camille Saint-Saëns.

0: Catalunya Música.
1: La sinfonia número 3 de Félix Mendelssohn, sinfonia en la menor opus 56, es coneix amb el sobrenom d'escocesa. Aquesta és la sinfonia que us proposem de sentir a continuació, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Bernard Haitink en aquesta gravació del 1978.

0: Era la sinfonia número 3 en la menor opus 56 de Félix Mendelssohn, l'escocesa, i la sentíem en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Londres dirigida per Bernard Haitink.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Us convidem a sentir el concert per violoncel i orquestra en do major, Hoboken 7B número 1 de Franz Joseph Haydn, en la versió de Jacqueline Dupré, violoncel, i l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Daniel Barenboim.

0: Hem sentit un enregistrament de l'any 1967 amb Jacqueline Dupré i l'Orquestra de Cambra Anglesa, dirigida per Daniel Barenboim, interpretant el concert per violoncel en do major, Hoboken 7B número 1, de Franz Joseph Haydn.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

I a Catalunya Música sentirem tot seguit les escenes de les Terres Altes Bavareses, el cicle per a cor i piano opus 27 del britànic Edward Elgar. Richard Markham acompanya des del piano el cor simfònic de la ciutat de Birmingham, que en aquesta gravació dirigeix Simon Halsey.

Hem sentit les escenes de les Terres Altes Bavareses, el cicle per a cor i piano opus 27 d'Edvard Elgar. El sentíem interpretat pel Cor Simfònic de la ciutat de Birmingham amb el pianista Richard Markham i sota les directrius de Simon Halsey.

0: Catalunya Música.
1: A continuació us convidem a sentir l'obra Laberinto de Xavier Montsalvatge, tal com l'interpreta l'Orquestra Filarmònica de Gran Canària, dirigida per Adrian Vostokov.

0: Hem sentit l'obra Laberinto, de Xavier Montsalvatge, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Gran Canària, dirigida per Adrian Vostokov.
1: Catalunya Música.
2: A la sintonia de Catalunya Música sentirem ara el concert per a piano i orquestra número 1 en mi menor, opus 11, de Frédéric Chopin, que interpreten en aquest enregistrament Idil Biré, el piano, i l'Orquestra Filarmònica Eslovaca, dirigida per Robert Stankowski.

0: La pianista Edil Viré, amb l'Orquestra Filarmònica Eslovaca, dirigida per Robert Stankowski, interpretava el concert per a piano i orquestra número 1 en mi menor, l'opus 11 de Frédéric Chopin.
1: Catalunya Música.
2: Sentim ara el pianista Claudio Rau interpretant la suite Pour le piano de Claude Debussy.

0: Catalunya Música.
1: L'obra que sonarà tot seguit aquí a la nostra sintonia, a Catalunya Música, és la Simfonia número 4, en re menor, opus 120, de Robert Schumann. Avui sentirem l'enregistrament que el 1996 va fer d'aquesta simfonia Philippe Herrefeige dirigint l'Orquestra dels Camps Elisis de París.

0: Hem sentit la sinfonia número 4 en re menor, opus 120, de Robert Schumann, interpretada per l'Orquestra dels Camps Elisis de París, dirigida per Philipp Herrefeige.
1: Catalunya Música.

0: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des de Viena, Estifeli, un tresor amagat de Giuseppe Verdi, un drama intimista sobre la història d'un adulteri amb un final feliç i inesperat, una òpera injustament oblidada i maltractada per la censura de l'època, amb el tenor Luciano Ganci, la soprano Joyce El Khoury i el baríton Franco Vassallo, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena i el cor Arnold Schoenberg, dirigits per Jeremy Roé.
2: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Sentirem a continuació la sinfonia en sol major Kyrill 75B de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de l'Academy of Ancient Music que dirigeix Christopher Hogwood.

0: Fins aquí la Simfonia en sol major Köchel 75B de Wolfgang Amadeus Mozart. Sentíem l'Academy of Ancient Music dirigida per Christopher Hockwood.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: Sentirem ara aquí a Catalunya Música les danses mallorquines per a piano de Baltasar Samper. Joan Moll va enregistrar les danses que ara mateix sentim l'any 2009.

0: En la versió del pianista Joan Moll hem sentit les danses mallorquines per a piano de Baltasar Samper.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara amb una mostra del contingut de la col·lecció Musicae Concertatae, publicada l'any 1619 a Venècia. És la batalla Tocchin le trombe all'arma de Giovanni Valentini. Ens acompanyen els conjunts La Cappella Ducale i Musica Fiata de Colònia. Dirigeix Roland Wilson.

0: música publicada a la col·lecció Musica Concertate l'any 1619 a Venècia. És la batalla Tocchin le trombe all'arma de Giovanni Valentini. Sentíem la Capella Ducale i el conjunt Musica Fiata de Colònia sota la direcció de Roland Wilson.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El quartet de corda en mi bemoll major que sentirem a continuació és de Franz Joseph Haydn. És el quartet Hoboken 3 número 2 i l'interpreta el quartet Kodály.

0: Era el quartet de corda en mi bemoll major, opus 1, número 2, de Franz Joseph Haydn, el quartet Hoboken 3, número 2, i el sentíem en la versió del quartet Kodály.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
0: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
1: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
0: Entrades a osvallès.com.
2: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan.
3: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
2: So de Cobla, la cobla tal com sona.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja hi tornem a ser, tornem a estar a punt per proposar-vos una banda sonora per aquest nou matí. Avui ens traslladarem cap a l'any 1729. Feia 6 anys que Johann Sebastian Bach estava sent el responsable, el cantor de la música de les esglésies del casc antic de la ciutat de Leipzig. La relació amb els administradors, diguem-ho clarament, no era bona. Bach era un home una mica indòmit, era un home independent, que tenia les coses molt clares i, sobretot, era una persona que no suportava el menysteniment de l'ofici professional de la música, cosa que li va generar moltes diferències amb aquells administradors que consideraven la música un element més de tot l'engranatge d'aquella comunitat. Però per Bach era l'ingredient màxim, era la prioritat absoluta, i el respecte cap a l'ofici de músic va ser sempre una de les diligències principals de l'actitud del gran mestre. És per això que aquell 1729 va decidir acceptar dirigir el Collegium Musicum de Leipzig. El Collegium Musicum, com es pot intuir pel nom en llatí, era una agrupació amateur d'instrumentistes, majoritàriament alumnes de la Universitat de Leipzig. Aquesta orquestra, aquest Collegium Musicum, l'havia fundat l'any 1704 Telemann, quan Telemann estava estudiant en aquella universitat, a la Universitat de Leipzig. A partir d'aquella empenta de Telemann, el Collegium Musicum havia continuat funcionant, i just el 1729 el director que el portava va plegar, i aleshores Bach va pensar que seria una oportunitat per donar una nova vida a tota una sèrie d'obres que havia escrit, algunes d'elles ja en els anys que havia treballat a Köthen, i fins i tot en obres futures que poguessin sorgir. I d'aquesta manera Bach va estar component tota una sèrie de concerts, entre els quals concerts per clavecí, per dos clavecins i per quatre clavecins.

0: Els hiverns, el Collegium Musicum de Leipzig actuava dins de la cafeteria del senyor Zimmermann, al carrer de Santa Caterina, que era un dels carrers de la zona, diguem-ne, alta, la zona benestant de la ciutat de Leipzig, un dels carrers que puja cap al nord de la ciutat, estem parlant del casc antic. I els estius aprofitaven la terrasseta que tenien al darrere per fer-hi les actuacions. Sempre eren a primera hora de la tarda, cap a les 4, cap a les 5. Penseu que l'horari europeu de l'època era tot molt avançat, que potser sopaven a les 6 o a les 7. Per tant, aquí entendríem una mica aquests horaris. I en aquest context de la cafeteria Zimmermann és on Bach assajava i actuava amb el Collegium Musicum, interpretant obres com aquesta que acabem de sentir. Aquest concert per quatre clavecins, Cordi Continuum, que va estrenar amb el Collegium Musicum. Clar que no es tracta d'una obra original del gran mestre, com segur que ja sabeu. Bach, en els anys de Weimar, havia descobert la música de Vivaldi i va quedar tan fascinat amb aquella música que Vivaldi es va convertir, com podríem arribar a dir, amb alguns matisos, està clar, un petit leitmotiv a la seva vida. I mira, quan ja semblava que havia oblidat Vivaldi, de cop, patam, ens arranja aquest concert per quatre violins, que, és clar, tocat amb quatre clavecins, guanya consistència, les textures harmòniques repetides amb quatre clavecins guanyen una densitat que de ben segur a Bach li agradava molt, perquè no és la primera vegada que ho fa. Quan Bach reinstrumenta, li agrada afegir gruix. Quan, per exemple, agafa l'Stabat Mater de Pergolesi i afegeix una part de violes per donar-li més gruix. Vaja, que a Bach li agradava el surround i a nosaltres ens agrada començar el dia amb la seva música, ni que sigui en forma d'arranjament.
1: El primer temps.
0: No sé, he tingut la sensació que avui el gall, també gaudint de la música de Bach, o si més no, dels seus arranjaments a partir de Vivaldi, ha cantat amb més alegria. I ja que hem començat parlant d'arranjaments, què us sembla si en sentim alguns? Per exemple, Francesco Geminiani, ja sabeu, compositor del Lucca, amic i coetani de Francesco Barzanti. Geminiani va ser un gran admirador d'Arcangelo Corelli i, de fet, va transcriure les seves sonates opus 5 per violí. L'opus 5 de Corelli són 12 sonates per violí baix continu. Doncs mireu, agafeu la número 4, és de les anomenades sonates de Chiesa, i observeu com la va orquestrar Francesco Geminiani en forma de concerto grosso.

Aquesta és la conversió que Francesco Geminiani va fer d'una de les sonates per violí i baix continu del recull Opus 5 de Corelli, concretament la quarta en fa major. Geminiani, com a homenatge, la va convertir en un concerto grosso, com heu pogut sentir en aquesta interpretació de l'ensemble 415 dirigits per Chiara Banchini. Abans parlàvem de Johann Sebastian Bach i hem dit que un dels arranjaments que va fer va ser de l'Stabat Mater de Pergolesi. És l'última obra que va escriure Pergolesi, la va lliurar, la partitura, poc abans de morir, el 1736. Per tant, la va completar aquell mateix any. Johann Sebastian Bach va aconseguir una còpia d'aquella partitura i en va fer el que avui en podríem dir una paròdia. La paraula paròdia en el llenguatge musical tècnic no és una cosa còmica, és simplement agafar una peça original i donar-li un gir, un tomb, una conversió. El que va fer Bach va ser traduir el text a l'alemany i, a més, en l'acompanyament original de Pergolesi per dos violins i baix continu, i afegeix el paper de viola, allò que dèiem que agradava a Bach, engruixir una mica la textura instrumental. I a partir d'aquí va presentar aquest Stabat Mater amb el títol en alemany Tilge höchste meine Sünden, i el va presentar a Leipzig el 1746. Fins i tot Bach va fer que la versió de l'obra de Pergolesi fos impresa per primera vegada el 1748, cosa que ens fa pensar que Bach era un fan de l'Stabat Mater de Pergolesi. Que Bach li agradés una obra musical, digue-n'hi concert per quatre violins de Vivaldi, digue-n'hi Stabat Mater de Pergolesi, o si voleu, diguem-ne la passió Broques de Händel. Quan a Bach li agradava una música, és com una mena de ISO de qualitat, garantia de que aquella música és bona. I mireu, tot seguit sentirem l'arranjament de Bach a partir de l'Stabat Mater de Pergolesi.

Aquesta és la versió cantada en alemany, òbviament, i amb l'afegit de la viola en la textura orquestral que Johann Sebastian Bach va fer a partir de l'Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. Hem pogut sentir els fragments inicials d'aquest Stabat Mater una mica per veure les diferents textures i com, de manera, està clar, molt subtil, la presència de la viola li dona un puntet més de gruix que en la versió original en italià del mateix Pergolesi. La versió que us hem proposat, Nancy Argenta i Guillaumette Laurent, al costat del cor de la ràdio suïssa i el conjunt barroc i barroquisti, dirigits per Diego Fasolis. Un altre compositor que també va fer arranjaments és el britànic Charles Avison. Charles Avison és d'aquests compositors que van créixer a l'Anglaterra sota l'esguard de la influència de Handel. Va viure entre 1709 i 1770, va ser violinista, organista, a part de compositor, però amb una singularitat, i és que va ser deixeble de Francesco Geminiani, i això el va portar a conèixer de primera mà la música italiana de l'època. I no només això, sinó que a més va agafar sonates per clavecí de Domenico Scarlatti i les va arranjar en forma de concerti grossi, arribant a l'extrem que encara a dia d'avui, potser avui no tant com fa uns anys, aquestes sonates arranjades per orquestra Davison són més populars a Anglaterra que les sonates originals per clavecí del mateix Domenico Scarlatti. Ara tot seguit sentirem aquest concerto grosso número 5 en re menor a partir de fragments de sonates per clavecí de Domenico Scarlatti, un arranjament de Charles Avison.

Aquesta era la música, a priori, de Domenico Scarlatti, o si ho preferiu, Scarlatti fill, el pare es deia Alessandro. Però no hem sentit la versió original per clavecí, sinó aquests arranjaments en forma de concerto grosso que el compositor britànic Charles Ivison va publicar a Londres el 1744 i que van esdevenir realment molt populars. Els hem pogut sentir interpretats pel conjunt Cafè Zimmermann, que dirigeix Pablo Valletti. I ara un arranjament ben curiós és a partir d'aquells arranjaments que feia Charles Nodeau, compositor dels temps de Lluís XV, del Rococó. L'any 1739, Nodeau va publicar un recull que el va titular en francès Les Saisons Amusantes, que vol dir les estacions divertides o entretingudes. Vet aquí que la idea era agafar la música de Vivaldi i adaptar-la als nous gustos, diguem-ne, pastorals francesos del rococó. Es va posar de moda tocar instruments com la viola de roda, que és un instrument que tradicionalment s'associava a la música dels pastors, als músics humils a l'època medieval, però clar, de cop, el fet de que es posés de moda tocar la viola de roda va comportar, igual que també el sac de gemecs, que els constructors d'instruments fessin petites joies en forma de viola de roda o de sac de gemecs. I a partir d'aquí, tota una sèrie de compositors van començar a escriure obres originals per aquests instruments, com ara el mateix Nodeau. Així doncs, va publicar aquest recull, Les Saisons Amusantes, i a partir de la música de Vivaldi, el canvi de tímbrica de la instrumentació li dona un color ben diferent. Si no, proveu d'escoltar això.

0: Hem sentit aquesta relectura de l'estiu, de les quatre estacions d'Antonio Vivaldi, a partir de l'estil que feia servir Nodó per fer els seus arranjaments a l'època de Lluís XV, en els temps del rococó. De fet, Nodó només va arranjar la primavera de les quatre estacions i puntualment algun altre fragment. Però els músics d'aquesta versió, Mònica Haguet, violí, Claude Flagel, viola de roda, Pere Ros, viola de gamba, Johann Zonleiter, clavecí, i Konrad Steinmann, flauta de bec, han fet aquest arranjament a l'estil de Nicolas Chédeville, reconstruint l'estiu de Vivaldi. Clar que potser us ha impactat sentir una flauta de bec per aquí al mig, i sobretot, clar que sí, la viola de roda, que li donava aquest caràcter reforçat de música pastoral, que en definitiva és el que es buscava en aquell moment. Vaja, un viatge en el temps amb tota regla que ens ha portat cap al rococó de Lluís XV per tancar tota aquesta petita selecció d'obres en forma d'arranjaments que els compositors barrocs van fer dels mateixos compositors barrocs.
1: El primer temps.
0: Però el que ve ara probablement encara us farà més gràcia si no ho coneixíeu. Per etiquetar aquesta última part del primer temps d'avui a Catalunya Música farem servir l'etiqueta de música neobarroca. I el titular és que no sentireu cap obra, encara que no ho sembli, anterior a 1990. Començarem amb la música del compositor i flautista de bec Matthias Maute. Maute és alemany i té en el seu catàleg, a part de ser un virtuós de la flauta de bec, té moltes obres escrites imitant l'estil de la música barroca, o si més no, obres repertori per tocar amb els seus deixebles, amb els seus alumnes i en definitiva, pels flautistes de bec contemporanis. Té una obra molt xula que es titula Les barricades. Sí, efectivament, una picada d'ull a Les barricades misterioses per clavecí de François Couperin. Aquesta vegada Maute l'escriu Les seves barricades per trio de flautes de bec. És un homenatge directe a François Couperin. I, de fet, Maute pica l'ull a Couperin utilitzant el que en música en diem l'estil briser, que vol dir arpegiat, típic del clavecí, però el trasllada a les flautes de bec, creant així una textura rítmica, diguem-ne repetitiva, que fins i tot potser més d'un li farà pensar en la música minimalista.

Aquí teniu aquesta interpretació amb trio de flautes de bec d'aquesta obra que data aproximadament del 1990. Música del flautista de bec virtuós i també compositor Matthias Maute. Es diu Les Barricades, la interpretaven els membres de l'Smau Group, una partitura homenatge a Les Barricades misterioses de François Couperin, ja que les dues obres, tant la de Couperin com la de Maute, estan construïdes així en forma arpegiada, això que en música en diem estil briser. Probablement, si parlem de música neobarroca, el compositor que coneixereu pràcticament tots és Carl Jenkins, i de fet la seva peça més famosa és el concert per orquestra de corda que va titular Palladio, en homenatge al cèlebre arquitecte del Vèneto de finals del Renaixement, Andrea Palladio, buscant una mica reflectir la proporció i l'harmonia matemàtica dels seus edificis a partir d'un estil que realment es presenta molt, molt neobarroc, molt coneguda i molt usada en diferents àmbits de la comunicació, aquesta música de Palladio, composta el 1995, d'aquest concert, d'aquesta música de Carl Jenkins, volíem dir. D'aquest concert Palladio, tot seguit ens sentim el primer moviment, Allegretto.

Vet aquí la música de Carl Jenkins. Hem sentit el primer moviment del seu concert més famós, el concert anomenat Palladio, homenatge a l'arquitecte del Veneto de finals del segle XVI, Andrea Palladio. Un concert que Carl Jenkins va escriure l'any 1995, del que n'hem sentit el primer moviment interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida pel mateix Carl Jenkins. I ara seguim amb la música de Federico Maria Sardelli, i potser heu pensat, home, no, si el Sardelli és director especialista en Vivaldi, és un boig aimant de Vivaldi, un home que viu directament a l'època de Vivaldi en el nostre temps. Però Sardelli, efectivament, de la seva vida n'ha fet un homenatge constant al compositor venecià, i com a compositor escriu com si fos Vivaldi gairebé. És a dir, intenta escriure música contemporània, però utilitzant tots els paràmetres del discurs musical de Vivaldi. I si no, proveu d'escoltar el tercer moviment del seu concert per violoncel, corda i continu en sol menor, que Sardelli va escriure l'any 2008.

I últim, Allegro ma poco. El violoncel·lista era Vittorio Ceccanti. Bé, un altre italià que també escriu a la Vivaldi, Gianluca Versanetti. L'any 2008, el mateix any, va escriure aquest concert per quatre clavecins, corda i continu en sol menor.

No, no és de Johann Sebastian Bach, és del compositor Gianluca Barsanetti, concert per quatre clavecins, corda i continu en sol menor del 2008. Quatre clavecinistes amb l'ensemble L'Arte de l'Arco eren els intèrprets i encara ens falta un compositor, aquest cop espanyol, Pablo Queipo de Llano, que l'any 2018 componia aquesta Sinfonia Dionisio. En sentim un tast.

0: Encara que no us ho sembli, això és música del 2018. És la Sinfonia Dionisio per corda i continua en la menor, opus 3, número 2, de Pablo Queipo de Llano, interpretada per l'ensemble Guidantus. Així acomiadem avui el primer temps a la barroca, però amb música contemporània. I tornem demà a primera hora. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del Luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: So de Cobla, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan.
1: Bon dia i bona hora, són les 9 i dissabte, benvinguts al So de Cobla Catalunya Música, un nou programa per obrir amb energia al cap de setmana.
2: Avui, a pocs dies de tancar temporada, repassem discos que han sortit en el que portem d'any, perquè ha sigut força prolífic.
3: Aniversaris, recopilatoris, antològics i concursos musicals. Us ho explicarem ara i aquí, en aquest So de Cobla.
1: I ens sentirem alguns dels seus protagonistes, que ens aniran explicant a mesura que anem desgranant algunes de les peces d'aquests treballs discogràfics.
2: Serem avui al So de Cobla amb Albert Jódar als controls, Laura Valls, Albert Fontelles i en Quim Rutllan.
3: I que comencem amb els 75 anys de la Cobla Ciutat de Girona. Sota el títol 50 anys fent música, és el primer disc que dirigeix el nou director de la formació, en Jordi Picorelli, i que s'obre amb una suite del que ha dirigit la formació fins aquest 2025, l'Esteve Molero.
1: És aquesta Ciutat de Girona parada obligada.

0: Aquesta era Ciutat de Girona, parada obligada, una suite d'Esteban Molero interpretada per la cobla Ciutat de Girona i la direcció de Jordi Picorelli.
1: Dissabtes a les 9, so de cobla.
2: Amb la cobla Ciutat de Girona seguirem aquest treball que, com dèiem, porta per nom 50 anys fent música. El representant de la formació és l'Enric Estrada.
3: Un CD commemoratiu en el qual fem un recull una miqueta de tots els compositors que han passat per la cobla i músics que han deixat empremta amb les seves sardanes. Doncs és un recorregut com pràcticament totes les cobles d'aquí del país. Una cobla que es dedica bàsicament a fer ballades i aplecs i concerts. En general, doncs, bé, és una cobla que va néixer d'una sèrie de músics que van abandonar les orquestes per formar una cobla. Va ser la Ciutat de Girona una de les primeres cobles que només es dedicava a fer cobla i a partir d'aquí, o sigui, la van composar músics de molt de renom de la comarca i a partir d'aquí doncs, ha fet un segell de qualitat que ens ha mantingut d'alguna manera a dalt de tot fins al dia d'avui.

0: Aquesta era Manel, una sardana de Marcel Sabater que hem escoltat en aquest disc de la Cobla Ciutat de Girona, 50 anys fent música.
1: Avui, al So de Cobla...
2: Novetats discogràfiques que us estem presentant. En què anem, Albert?
3: I de l'aniversari de la Ciutat de Girona, el tercer volum de sardanes d'en Jordi León. Es presentava aquest gener al cicle de cobla del Teatre de l'Aliança del Poble Nou. Un Jordi León que ha volgut recuperar títols històrics i les darreres estrenes que no estaven enregistrades. Ho ha recollit amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, formació que ell mateix va dirigir durant tants anys amb una tasca extraordinària.
2: N'escoltem la sardana al carrer del Pi, com dèiem, en aquest treball, en el volum 3 de sardanes de Jordi León.

0: Acabem d'escoltar El carrer del Pi de Jordi León, interpretada per la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida pel mateix compositor. En aquest disc, Sardanes volum 3, que el mateix Jordi León ens explica.
1: Després de les moltes estrenes que havia tingut lloc aquests últims anys, doncs em vaig decidir a enregistrar un altre CD amb les meves sardanes. Total 15 títols, ja en recuperem les 50 sardanes de joventut, Sant Jordi i la petita princesa, i després les últimes estrenes d'aquests últims anys, que inclouen 21, 22, 23, 24, un parell de sardanes inèdites, que no són originals, però els vaig instrumentar jo en el seu moment, als anys 80, que són la Festa de Ferris, Gotes de Frestor, de Josep Maria Mestre Miret. Una sardana que també ha estat molt bé, i valia la pena, i acaba el seu dia d'enregistrament. Ha fet la Sant Jordi, i ho ha fet l'enregistrament.

0: Aquesta era la festa de Sant Lluc de Josep Maria Mestre Miret, arranjada per Jordi León i interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, sota la direcció del mateix Jordi León.
1: Que la Cobla t'acompanyi. El so de Cobla.
2: I seguirem amb més novetats, en aquest cas el disc Colles de Barcelona, 75 anys de concursos de la Mercè, creat a partir de sardanes del certamen convocat per triar les peces oficials de la celebració d'aquest aniversari i que es van estrenar en el concurs de la Mercè del 2025. Una de les sardanes guanyadores va ser BCN 75 concursos de colles. És de Carles Santiago.

0: Acabem d'escoltar BCN 75 concursos de coll. És una sardana de Carles Santiago que hem sentit amb la principal del Llobregat i Marcel Sabater a la direcció. Ens explica més aquesta iniciativa David Janer.
1: Sí, estem contents amb el número de sardanes que han arribat. És un número que crec que està bastant bé. M'han arribat comentaris i rumors que hi ha hagut altres concursos més famosos i més històrics que a vegades n'han tingut menys, fins i tot. I també és veritat que sé que hi ha altres concursos que n'han tingut força més. Vull dir que crec que estem allà en un punt mig-mig, intermig, i que doncs, demostra que hi ha hagut interès per part de bona part dels compositors. T'he de dir que el jurat, quan va saber els noms després de fer les votacions, tothom els coneixia. Vull dir que... I potser en algun cas potser sí que va haver-hi dubtes en plan no tinc molt clar qui és ni d'on ve, però tots érem noms que sonaven i ressonaven en les ments del jurat.

0: Aquest era Matins de Sant Jordi de Pau Coma, una de les altres sardanes premiades, en aquest cas interpretada per la Cobla La Principal del Llobregat, sota la direcció de Marcel Sabater.
1: Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant, cada matí de dissabte a Catalunya Música. Ets el so de Cobla.
2: Albert, quan us toca fer concert amb veu, solista, no amb cor, sinó què tal les cobles?
0: Bé, és una combinació ben habitual avui en dia, no? De fet, ha sortit un disc nou que hem rebut fa poc,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte, és un disc que escoltarem.
0: Ha quedat ben enllaç.
2: Exacte. Però no és complicat muntar repertori?
0: Sí, de fet, està al límit.
2: A Berni n'hi ha.
0: Està al límit. En Ros Marvà, en converses amb en Joan Maria, sempre diuen que està allà al límit, límit, límit, perquè, clar, una copla és un tro i una veu a la vora, doncs ha de ser una veu potent, o els arranjaments han d'estar molt ben fets, doncs perquè la veu doncs surti, no, del coixí de la copla.
2: Doncs és el cas d'aquest treball, la veu del tenor i la copla. Una combinació, com dius, doncs ben habitual, que forma part del repertori de les coples i que poques vegades es pot escoltar en directe, però en aquest cas la copla mediterrània i el tenor Jordi Cortada han fet un disc, que és aquest, la veu del tenor i la copla. En Jordi Cortada ens ho explica.
3: Aquest disc és un recorregut per la gran música i poesia catalana dels segles XIX i XX. Hi trobareu textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Josep Maria de Sagarra o Àngel Guimerà, musicats per compositors tan destacats com Enric Morera, Joan Manent, Joan Lamot de Grinyon, Pep Ventura o Vicenç Bou, entre d'altres. Un treball que posa en relleu la força expressiva de la copla i la capacitat d'aquest repertori per unir música, poesia i identitat col·lectiva. I amb un encant especial, moltes de les sardanes d'aquest CD es poden cantar tot ballant.

0: Aquesta era És juny, amb música de Joan Lamot de Grignon i lletra de Peles Mestres, interpretada per la Cobla Mediterrània i el tenor Jordi Cortada sota la direcció de Bernat Castillejo.
1: Menys prejudicis, més cobla. Més so de cobla.
2: Seguim amb novetats que han sortit aquest 2026. En aquest cas, el volum 6 de l'antologia de Josep Serra i Bonal, un disc conegut amb el sobrenom de Greatest Hits. Per què?
3: Perquè recull totes les sardanes més emblemàtiques del catàleg de Josep Serra. És a dir, és una antologia de 6, em sembla que té 6 volums, exacte, i els 5 primers són dividits per etapes de la seva vida, i l'últim disc és com els...
0: El que recull el millor.
2: Si vol el millor, agafi l'últim, no? Està bé.
3: Exacte.
2: Un enregistrament que ha dirigit a la Copa de Cambra de Catalunya en Bernat Castillejo.

0: Aquest és el Despertar d'un somni de Josep Serra, interpretat per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció de Bernat Castillejo.
1: Únic i singular, el so de la cobla.
2: Tenim temps encara per més discos, més propostes de música per a cobla que han arribat, com és el cas de la combinació de Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, amb la Reus Jove i Marcel Caselles a la direcció. D'aquesta manera ens parla del projecte Marcel Caselles.
3: Mira, és el, diguem-ne, el concert fantàstic amb aquell punt de teatralització característic dels Quicos, però amb música de cobla, amb cobla afegida, vaja. De fet, l'origen ja és de l'amic Ventura, Jesús Ventura, que fa com 10 anys els va fer una proposta juntament amb un esbart de les Terres de Tarragona per ballar a l'esbart, ballar peces dels Quicos, tocant els Quicos i amb una cobla. Llavors, després, dissortadament, el Jesús ens va deixar. I llavors els Quicos ara volen reemprendre aquella idea, però ja musical, més musical, més de concert, no?

0: Des del Jota per Cobla, que hem d'escoltar aquesta peça que han interpretat els Quicos, Marcel Casellas i la Cobla Reus Jove. Era aquest Fandango.
1: A Catalunya Música, so de Cobla.
2: I acabarem amb el treball Músiques de la Mercè Dansa 7, promogut per l'Esbart Català de Dansaires. Aquest treball recull una selecció representativa de les músiques de danses que han sonat al llarg de les festes de la Mercè, com la polca de Santa Maria de Palautordera, el ball de Pedretes de Mataró o el ball de Cavallets de Valls. Totes elles danses vives que han format part del Mercè Dansa en els darrers anys, posant en valor la riquesa de la nostra cultura tradicional.
0: La cobla que l'interpreta és la cobla del Centenari, sota la direcció de qui ens explicarà aquesta col·lecció i aquest disc, en Joan Gómez.
3: Ja anem pel volum 7è del Mercè Dansa, de les músiques del Mercè Dansa, trobada de danses vives a Barcelona a l'entorn de les festes de la Mercè, que organitza el Català de Dansaires, i cada any en venen doncs, 9 pobles a ballar-nos a la seva dansa, la seva dansa patronímica. Fa anys, quan, bueno, ja fa 7 anys, bueno, realment 8, perquè el projecte va sortir fa 8 anys, Esbart va acabar de gravar els seus música i músics de l'Esbart Català de Dansaires i vam pensar doncs, que també seria interessant continuar amb aquesta empenta que porta el català. És una cosa a destacar que es vagi enregistrant tot aquest patrimoni que moltes vegades està amagat, no sabem ni què el tenim.
4: Ens quedarem amb la trencadança d'Agustí Coy en aquest disc de les músiques del Mercè Dansa i avui us hem acompanyat amb Albert Joder als controls, Albert Fontelles, Quim Rullant i Laura Valls.
0: Bon dissabte i fins la setmana que ve.

0: la suma d'esforços dels milions de persones que us van mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
1: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
2: Des de Viena, Estifeli, un tresor amagat de Giuseppe Verdi, un drama intimista sobre la història d'un adulteri amb un final feliç i inesperat, una òpera injustament oblidada i maltractada per la censura de l'època, amb el tenor Luciano Ganci, la soprano Joyce El Khoury i el baríton Franco Vassallo, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena i el cor Arnold Schoenberg, dirigits per Jeremy Roé.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquesta setmana visitarem l'escena jazzística bàltica des de la Casa de la Ràdio de Riga, convertida en club de jazz per acollir el concert de The Third Quartet, que presenta el projecte Déjà Vu.

0: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
1: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
0: I aquesta setmana...

0: El taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, aquí comença una nova edició del Taller del Lutier, el programa sobre instruments musicals de Catalunya Música. Avui arribem al capítol 432 i el dedicarem en gran part als Barcelona Clarinet Players, un quartet de clarinets amb seu a la capital catalana que s'ha convertit en un referent a nivell mundial d'aquest tipus de formació. Dos dels seus integrants, en Martí Guastaví i en Manuel Martínez, ens parlaran de com d'important és per ells encarregar i estrenar noves obres per a la seva formació. I la segona part del programa serà aquesta vegada per a la Cristina Lirauric i els seus sons llunyans, que dedicarà a una partitura medieval en forma de cor. A grans trets, aquests serien els continguts del taller d'avui. Separador i comencem!
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

El taller d'avui l'han començat amb la primera de les 30 variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach, però no pas en la versió habitual, és a dir, amb un instrument de tecla, sinó amb dues guitarres. Els intèrprets eren Antoine Morinière i Thibaut Garcia. Trobareu el vídeo d'on hem extret la banda sonora que acabeu d'escoltar, enllaçat a la llista de reproducció que tenim a YouTube i que porta per títol Músiques per començar el taller.

0: Sobre nostre hi ha un violinista, sota un altre. A la cambra del costat, un mestre de cant que dona lliçons. I a l'última habitació, la que dona a la nostra, hi ha algú que toca l'oboè. Així resulta divertit compondre. Wolfgang Amadeus Mozart.
1: El Barcelona Clarinet Players és un quartet de clarinets format per Manuel Martínez, clarinet en si bemoll, Martí Guastaví, corno di bassetto, Alejandro Castillo, clarinet baix, i Javier Vilaplana, clarinet en si bemoll i requint. Aquest conjunt, amb una llarga i sòlida trajectòria, es va crear en el si de la banda municipal de Barcelona i al llarg de tots aquests anys han actuat arreu del món, especialment als Estats Units, on tenen molts seguidors. Ara fa unes setmanes vaig poder trobar-me en una de les sales de l'Auditori de Barcelona amb en Martí Guastaví i en Manuel Martínez. Vam parlar dels encàrrecs i estrenes que han fet al llarg de tots aquests anys i també vam fer una repassada pels seus enregistraments discogràfics. I de tot plegat en va sortir el següent reportatge.

El primer concert que van fer va ser un concert que es va fer al Prat i aquell concert van ser obres tot originals o arranjaments molt coneguts per quartet de clarinets i record que aquell dia quan va acabar aquell concert ens van sentar a una taula i van dir per aquí no anem bé, no volem seguir fent això. El que volem és crear repertori nou. I a partir d'aquell dia es va reformular automàticament el quartet i m'atreviria a dir que un 95% de tot el que tenim és encàrrec nostre. Encàrrec nostre, que ens ha costat molt, i quan dic costar vol dir no només en preparar, sinó en pagar-ho, perquè no tenim pràcticament subvencions, és molt, molt difícil tot, i fins i tot vam demanar un crèdit en el banc, o sigui que a vegades ens demanen com ho feis, i pues, així de fàcil, anaven al banc demanant diners i estem 10 anys a pagar-ho. Però com tenim molta il·lusió i moltes ganes, pues no ha estat una cosa, un impediment, no? I el que volem també és enriquir el repertori per quartet de clarinets, en aquest cas, enriquir el que és un instrument com, per exemple, el que toc jo, que és el corn i basseto, que havia caigut com una espècie d'oblit, i el tornem a la vida, cosa que sempre és important, no? Com si fos un animal en perill d'extinció, dir, pues, tornem a fer que es pugui tornar a tocar, perquè tot enriqueix, no?

perquè ha estat un procés molt, molt escalonat, no? Van començar des de molt a baix i anar picant portes de compositors i compositores, i cada vegada ens feien més cas, personalitats de més rellevància, i hi va haver un moment que toques sostre quasi perquè estàs gravant amb Paquito Rivera al costat. Clar, és una sensació de dir, anem bé. Anem bé perquè si aquesta gent que ha fet tota la seva vida damunt d'un escenari, que la coneix tot el món i que és l'excel·lència musical, si aquesta gent et fa cas, és que vas bé. Reconeixen el teu esforç, reconeixen la teva feina i tenen ganes de fer alguna cosa amb tu, no? És un regal. És un regal perquè considerem que, com deim sempre, no? És una qüestió col·lectiva. Entre músics i públic, entre músics i institucions, etc. Si tots anem a una, la societat creixerà.

entre peces de quartet sol, peces amb quartet i cantant i peces sinfòniques que són quartet de clarinets i banda sinfònica, tenim una quarantena de peces encarregades, noves. Nosaltres pensem que per a tindre una veu pròpia, el que tens que tindre és un repertori propi. És a dir, un cantautor el que fa és composar les seves cançons. Nosaltres no som compositors, encara que tenim nocions. El que sí que fem és encarregar les obres pensades per a nosaltres, estan composades per a nosaltres. Treballem colze a colze amb el compositor. És a dir, Arturo Márquez sap com toque jo el clarinet, sap fins a quina nota arribe jo, fins a quina nota arriba el corno. I el que volem és reivindicar el quartet de clarinets com un instrument igual al quartet de corda. Sabem que és difícil aconseguir-ho, però ho farem.

no ens agrada copiar. No som gent que ens agrada copiar, ens agrada ser únics. I l'única opció que teníem era encarregar obres noves. Totes estrenades, sí. Tant aquí a Catalunya com a Espanya, com a Europa, Àsia i Estats Units, que sí que ens apoyen molt des dels Estats Units. En el món de la banda són pioners i, bueno, i la infraestructura que tenen. I també la nostra forma de tocar agrada molt a l'estranger, diguem. Aquí, a l'estat espanyol, jo crec que entenen una mica menys el nostre format perquè nosaltres trenquem massa. Però allà als Estats Units les ovacions, els concerts són ovacions en peu, no? Aleshores, uno lo que li agrada és tocar allà.

tots els compositors que ens han composat són amics nostres. Podem dir que el Paquito de Rivera és amic, que l'Arturo Márquez, que el Jack Stamp és amic nostre, que Rubén Darío, Victoriano València, amics a Colòmbia, per tot el món. La veritat és que estem molt contents. També, bueno, aquí, la Raquel García, el Guix, el Bernat Vivancos, el Magrané... Bueno, la veritat és que tenim una sort immensa de... No són compositors, però com si siguin compositors.

alguns arranjaments tenim. Vull dir, quan es va fer el projecte de Planeta Clarinet, per exemple, aquí a l'Auditori, pràcticament tot el que hi ha en aquell disc són arranjaments nostres. I alguna obra hem fet, perquè també tenim una vessant educativa, anem a molts col·legis a fer música durant l'any, i són projectes que hem muntat nosaltres amb arranjaments a vegades fets per nosaltres. No és el nostre, quan diu Manu, no són compositors, i per això hi ha gent que s'hi dedica, però quan ha fet falta ho hem fet, sí.

0: Per què se respecta el quartet de corda? Perquè Mozart, grans autors, s'han composat per aquest instrument. Aleshores, nosaltres el que volem és que els grans compositors actuals tinguin peces per a quartet de clarinets, per a que es respecte, saps? Per a que els programadors diguin, ah, pues és una obra del mestre Márquez o del Victoriano València. Aleshores, sí que nosaltres tenim nocions, però volem que els grans compositors, els premis nacionals, autors internacionals, componguin per al nostre quartet.
1: Anem a concerts, escoltant molta música d'altres agrupacions, d'altres companys, d'altres compositors, i nosaltres, quan us ha agradat una obra, fem un seguiment d'aquell compositor o compositora. Qui l'hagi escoltat d'esquartet diu, escolteu això que és molt interessant, aquest compositor o compositora, el que sigui, i anem escoltant obra que ens agrada a tots, contactem directament i demana, mira, som aquesta agrupació, m'ho agradaria que mos fessis una obra. I quasi sempre, te diria que 100% de vegades quan hem demanat, mos han dit que sí. Cosa que també, bueno, és motiu d'orgull per nosaltres, no? Però és una feina molt, molt bonica poder fer feina i crear conjuntament amb un compositor una obra. És una feina molt enriquidora, molt enriquidora. I normalment, a més, quan són compositors i compositores bons, perquè per això els hem estudiat tantes, coneixen perfectament l'organologia, saben perfectament com funcionen els nostres instruments, si no, ho demanen també, i és un procés que també fem conjuntament, i per això hi ha aquesta excel·lència en les obres que hem encarregat.

el que donem és la duració de l'obra. Si és sinfònica, hem donat 12 minuts, perquè entenem que l'oient està preparat per a escoltar 12 minuts. Els concerts de 30 minuts, 40 minuts, crec que la gent ja no suporta molt. I l'única directriu que varen donar va ser la primera obra sinfònica a Òscar Navarro, que és la que ens ha portat per el món, que es diu The Musketeers, Els Mosqueters, i sí que li van dir que volíem una peça ambientada en la novel·la de Dumas, ja que són quatre. A tots els altres hem donat carta blanca, perquè la seva estètica és el que ens agrada realment.

ens agrada molt és arribar al límit de l'instrument, sobretot en el nostre treball de música contemporània, Ofertorium, que varen gravar amb el Santi Bargunyó. Els compositors catalans, amb els slaps multifònics, ens van portar a l'extrem, no? I jo crec que això és important, no? D'arribar a aquestes barreres per als estudiants que vinguin darrere, no? Dir, és possible fer un slap amb l'instrument, un multifònic aquí, un doble staccato acá, una mica anar ampliant el llenguatge del clarinet.

La diferència entre fer concerts de cambra nosaltres quatre sols i tocar amb, de solistes amb una banda sinfònica és que és completament diferent. Quan nosaltres toquem els quatre sols, tenim que fer l'acompanyament, no pots respirar en cap moment, l'energia està sempre focalitzada en tu, aunque tingues una nota, una negra, una corxea, un petit silenci, és molt pesat, diguem, és molt intens. I després quan vas de solista realment és un altre instrument, diguem.

La gran majoria d'obres, per no dir totes, o quasi totes, no totes, però són en formació de requint, clarinet si bemoll, corno di bassetto i clarinet baix. O sigui, allà tenim tota la família. Cosa que, a més, mos permet no només canviar la formació i l'acústica del quartet, sinó que, a més, sempre que ho feim, hi ha un component pedagògic en tot això. Perquè quan anem també mos agrada, com normal, són obres per banda, després pues, intentem ajudar pues, a la corda de clarinets de la banda, fem masterclass, etc etc, i mos permet ensenyar tota la família, no?

hem encarregat 13 obres per quartet i banda sinfònica. És un projecte molt ambiciós, on han col·laborat personalitats del món de la música com és Arturo Márquez, com és Paquito de Rivera, aquí de la casa Enric Palomar, Salvador Brotons, també en tenim una obra, compositors després de València, fins a 13, no? I 13 obres sinfòniques, jo crec, no tinc dades estadístiques, però crec que són l'única agrupació de cambra que té 13 obres sinfòniques. O sigui, no hi ha ni un quartet de corda, ni un quintet de metalls, jo no conec ningú que tingui 13 obres sinfòniques per aquella formació de cambra i agrupació gran. I nosaltres en tenim 13 d'una qualitat excepcional. I a més és per banda. I aquí és una reivindicació ja del quartet, perquè som músics que hem crescut en banda, hem conviscut amb els dos mons, o sigui, des que donem esquena a l'orquestra, ni molt menys, hem tocat sempre amb els dos mons i els tractem per igual. Aquí no hi ha discriminació de gènere. I per nosaltres anar amb orquestra, anar amb banda, és exactament el mateix, és fer música. I la música, quan ella diu que l'Indo no es fa bé o es fa malament, no hi ha mitges tintes, no?

Si vas amb mitges tintes, el públic s'avorreix, desconnecta. Però si tu el mantens en tensió i amb interès, el públic te segueix. I aquestes obres simfòniques són molt importants perquè reivindiquen a sa banda com un instrument a sa mateixa alçada que una orquestra simfònica.

0: este sobre es de la de Paquito de Rivera y la de Daniel Freiber, van a ser nominades als Latin Grammy 2024, als Latin Grammy de la millor obra sinfònica. És el primer cop que obres per a banda i quartet de clarinets van a ser nominades. I més a més, arribarem a la final amb el Gustavo Dudamel i el A Philharmonic. No guanyarem, però guanyarem algun dia.
1: Sempre demanem als compositors que hi pugui haver una versió orquestal, cosa que normalment passa al revés, no? Que les versions orquestals les passen a banda. Nosaltres ho fem al revés, l'original és per banda. I després, si volen fer una versió orquestal, i s'ha donat un cas, que és la composició de Salvador Brotons, que la vam estrenar a Estats Units, i després la vam fer aquí, amb l'Orquestra de Lleida. Vam fer la versió orquestal i va funcionar molt bé. Molt bé, perquè és el que hem dit tantes, vull dir, quan tu fas feina amb compositors i compositores bons, saps que el que facin anarà bé, no?

Víctor Rivera, nosaltres des de petits som grans, grans entusiastes de tot el que ha fet, de tot el que ha fet, i a més, cap al final de la seva carrera ha tirat més pel clarinet. S'escolta molt a Paquito amb el clarinet, no? I sempre el anàvem perseguint, sempre coincidíem a congressos internacionals, a Bèlgica, quan venia aquí a concerts a Barcelona. Nosaltres, maestro, maestro, us podria fer una obra? I sí, muchachos, però no aconseguíem mai perquè, clar, un artista hiperocupat. Però, clar, amb la pandèmia, Paquito, que és un nervi, s'enfilava per les parets. I aquí van aconseguir que mos escrivís primer una obra original, per nosaltres, que és les Fantasies Barceloniques, a més, dedicada a la ciutat de Barcelona, amb tres personalitats importants de la cultura de Barcelona. I després, arrel de tot allò, van aconseguir que mos fes més obres arreglades per la nostra formació. Després van aconseguir que gravés el disc amb nosaltres, que també va ser una experiència inoblidable. I després van aconseguir que fes per primera vegada una obra original per banda. Ell no ho havia fet mai, van aconseguir, que és el que ha explicat Manu antes, que a més va aconseguir una nominació a Latin Grammy. Clar, tot això suma. I vam aconseguir posicionar el món de sa banda, no? També, on li hauria d'estar sempre. Però nosaltres sempre empenyem cap a dalt.

com a projecte global d'Esquartet, una de les paraules que ens agrada també, sempre comentem que és eclecticisme que té aquesta formació, no estem tancats a res, és més, tot el que ens entra que sigui diferent i ens tregui de la nostra zona de confort ens agrada, i si algú ens segueix, l'itinerari que hem fet des de que es va crear aquest grup, que van començar amb Estoma Café, que ja van tenir sort de conèixer el gran Pedro Iturralde, i van poder estar amb ell en els ensais, ens va poder fer quasi tota la seva producció per la nostra formació, va ser una experiència inoblidable també. A partir d'allà van començar a fer projectes, el segon disc va ser de Klezmer, el tercer després va ser amb en Pere Martínez, una col·laboració amb un cantaor, un quartet de clarinets i un cantaor, totes obres d'Enric Palomar, és un disc excepcional. Després va venir l'Ofertorium, que ja va ser tots els grans compositors que hi ha a Catalunya, Bernabé Bancos, Castellarnau, Raquel García Tomás, Magrané, Guix. Després ja va venir el primer projecte sinfònic, que va ser el primer projecte sinfònic de compositors de l'estat espanyol, en representació de Catalunya de Salvador Brotons. Això es va estrenar als Estats Units i va ser la primera experiència sinfònica de la mà del director més important que hi ha ara mateix, que ara es jubila, però és Eugene Corporan, una institució dins del món de la direcció musical de bandes, i va creure en el nostre projecte, és com el nostre l'avi d'Estats Units, i sempre ens ha recolzat i hem gravat amb ell, i ell, de fet, estava tot content perquè al final de la seva carrera, diu, per primera vegada després de 40 anys ha aconseguit una nominació a Latin Grammy, i va ser gràcies a la obra conjunta amb nosaltres, cosa que ens ha fet molt feliços per ell, no? I després va tornar a venir el Blackpool, que és un projecte molt interessant, és un encàrrec que li van fer en Joan Vidal, que és percussionista, li van dir que volien fer una obra per quartet de clarinets, piano i bateria, i el pianista, que ja havia col·laborat amb nosaltres en el primer disc d'Estoma Café, no és ni més ni menys que Marco Mezquida. Clar, quan t'envoltes de músics així, és una energia que és exponencial, és exponencial, i aprens molt de gent així, que ha estat amb altres tipus de música, amb altres artistes. Després del Blackpool ja va venir el segon disc sinfònic, que és el Panamericano, que va ser una gira llarga que van fer a països com Mèxic, Colòmbia i Brasil, i va acabar després a Alemanya. I finalment després ja va venir el projecte en Paquito de Rivera, un projecte excepcional, perquè a més van tenir la sort que va poder gravar amb nosaltres. I el que dèiem a un moment d'aquest reportatge és les gravacions, per què? Doncs perquè quan fem concerts en quartet no està Paquito de Rivera, però en el disc sí que està Paquito de Rivera, i qui vulgui escoltar solos pues ha d'anar en aquestes referències, que també volem que, com ha dit Manu antes, tècniques contemporànies. Però això es pot fer amb un clarinet? I diu, aneu a aquesta gravació i ho escoltareu, no? Sí que es pot. Gravacions per nosaltres són referències. I després va venir un projecte molt interessant que va ser el primer disc que vam enregistrar sinfònic als Estats Units, l'enginyer de gravació, una personalitat als Estats Units, compositor, director, era enginyer de so de Boston Symphony, li van caure bé, li van agradar, i com és compositor va dir, us faré obres per la vostra formació. Aquest senyor es diu Jack Stamp, i és un disc que té de tot. O sigui, hi ha quartet en quartet de percussió, quartet en soprano, quartet amb banda sinfònica, quartet a soles, quartet amb piano, que per cert el pianista que va gravar és Albert Guinovart, que va accedir, i des d'aquí una salutació per ell i agraïment. I és un disc que té totes les vessants de lo que pots fer amb un quartet de clarinets, no? I després ja ha arribat finalment el refashion aquest, que n'estem molt contents i li augurem molt de recorregut, no?

0: Estàvem parlant l'altre dia de fer una col·laboració amb gent del pop per trencar barreres, també. I a mi me fa il·lusió amb una personalitat, amb una dona, tal vegada amb la Gabriela Ortiz, alguna cosa així, no sé, i alguna cosa més experimental. Però el nostre següent treball, que ja està cuinant-se, és el nostre Latin disc amb personatges com l'Emilio Soya, que ja ens ha fet la Suite Buenos Aires, el Victoriano Valencia, compositor colombià, amb el Pacho Flores, compositor i trompetista number one venezolà, i la compositora chilena María La Paz, i Medi Sabagú, que és el Giovanni Santos, compositor de Puerto Rico. Anem a explorar el món llatí.
1: Cap dels discos que tenim gravats actualment l'interpretaríem igual, perquè com a agrupació en maduram, veiem les coses diferents i mos ho escoltam i ja diu està bé, però jo ja no ho faria així. Però clar, els discos ahí es queden, no? Són intocables. Per això reivindicam música en viu, perquè realment està viva. No és un sempre el mateix, no? Com te pot oferir un disco.

0: para todos.
1: Al llarg del reportatge dedicat als encàrrecs i estrenes dels Barcelona Clarinet Players, hem anat sentint algunes de les seves obres més significatives. És el cas de la peça que hem sentit al final, The Musketeers, Els Mosqueters, del compositor Òscar Navarro, una partitura per a quartet de clarinets i banda sinfònica que ha donat a conèixer els Barcelona Clarinet Players arreu del món.

0: Sons llunyans, amb Cristina Alís Rauric.
1: Cristina, bon dia.
2: Bon dia, Pere Andreu.
1: A l'última secció ens parlaves d'aquell manuscrit tan bonic en forma de cor, i avui tornem a parlar del cor, en aquest cas una partitura en forma de cor.
2: Partitura en forma de cor, al segle XV i al segle XIV els agradava molt divertir-se, no?, amb els temes simbòlics, i això a vegades afectava també a la forma, no?, a com es visualitzaven aquestes imatges simbòliques. Avui parlem d'una peça que es diu Belle Bonne Sage. És una cançó, com deies tu, escrita de tal manera que el pentagrama s'adapta, es mou, no?, està modificat perquè faci la forma de cor. És una peça d'un compositor que es diu Baudecordier, un nom que també té la paraula cor a dins, un compositor que va viure aproximadament entre 1380 i 1440. I aquesta peça es troba en un manuscrit que és molt famós, és el Còdex de Chantilly. És un còdex que inclou moltíssimes obres d'un estil que s'anomena Ars Subtilior, un estil molt particular, no?, a cavall entre el que seria l'Ars Nova i després l'escola més tardana de Franco-Flamenca. És un període molt curtet, però amb obres molt especials per una raó, i és que són obres que es tornen cada cop més complexes, tant a nivell de notació, de com s'escriuen, com a nivell matemàtic. Són tan complexes que algunes de les obres que hi ha en aquest còdex Chantilly encara no som capaços de transcriure-les, no sabem com sonen, de tan complexes que són.
1: Ars subtilior, d'on surt? Què vol dir subtilior?
2: Subtilior vol dir subtil, que és la paraula que tenim avui en dia en català, però de fet no és un terme que aparegués al segle XV. Se'l va inventar una musicòloga als anys 60. Aquesta musicòloga es diu Ursula Günther, i ella va treure aquest nom d'un tractat que sí que és de l'època, que és de Philippus de Caserta, on aquest teòric mencionava post modum subtiliorem comparantes. És a dir, feia servir la paraula subtilior com si fos un adjectiu per parlar d'aquest tipus de música que és més complexa matemàticament. També ho va trobar en una altra expressió, arte magis subtiliter. És a dir, aquesta subtilesa que troba aquestes paraules, que la troba repetida, i llavors l'agafa com a inspiració per donar nom en aquest estil, perquè efectivament no era el mateix que l'Ars Nova. És a dir, és un desenvolupament, és una conseqüència d'unes necessitats a partir de l'Ars Nova, per tant necessitava un nom diferent, però no és un nom que existís en aquella època, i llavors s'inspira amb aquesta paraula que apareix a Caserta, amb aquest autor, i amb aquesta subtilesa ella troba la inspiració perfecta per trobar un nom que pugui ser més o menys apropiat.
1: De fet, l'Ars Subtilior és aquella època de l'edat mitjana en què, quan escoltem una música, ens sona molt actual, ens sona molt moderna, amb unes dissonàncies, sembla que estiguem escoltant música d'avantguarda.
2: Sí, a vegades contemporània, directament. Hi ha coses, podríem dir, bastant rares, si es pot dir així, tenint en compte que venim d'una època on això no és l'habitual, no? Es treballa més per consonàncies, no? És a dir, els intervals solen ser bastant purs, sí que hi ha terceres i quartes, però en aquest cas estem parlant de que hi ha moltes més dissonàncies, però a nivell rítmic i matemàtic hi ha combinacions com 5 contra 11, és a dir, rítmicament és complexa, no?
1: De fet, és una època de molta experimentació pel que estàs explicant, fins i tot a l'hora de representar la música, no?
2: Exacte, clar, perquè havien de trobar noves maneres per poder escriure això. La notació, dintre d'ella, tenia els seus límits a nivell rítmic, no? Hi havia coses que es podien fer i que estaven ja codificades, però això de fer aquests números matemàtics irregulars no hi havia una manera. Per tant, s'havien d'inventar noves eines per poder escriure-ho i que els lectors ho poguessin interpretar d'aquesta manera.
1: Igual que ens parles d'una partitura en forma de cor, trobaríem altres formes,
2: sí,
1: representades més, sí, enllà del cor?
2: De fet, en aquest mateix Còdex Chantilly, al costat d'aquesta hi ha una altra peça que està escrita dins d'un cercle i també té a veure amb el text, això si vols on podem parlar en una altra secció un dia, i és tot un cercle, una rodona, amb tota la música escrita a dins. O, per exemple, hi ha un altre manuscrit també, una peça que es diu L'arpa de Melodí, que té forma d'arpa, i la música està escrita en forma d'arpa.
1: Recordo aquesta imatge perquè, a més, està com en diagonal.
2: Sí, clar, les cordes d'un cantó a l'altre, sí, sí.
1: Però tornem a aquesta que ens deies. Entenc que la temàtica és amorosa, està clar,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, la temàtica és amorosa i, de fet, la tinc aquí traduïda al català perquè la pugueu veure. De fet, el text és molt bonic i sembla, dona a entendre aquest text, que aquesta peça podria estar dedicada a l'estimada per l'any nou, pel que sembla, no? Perquè es parla de quan es renova l'any. I el text diu això: bella, bona, prudent, agradable i gentil. En aquest dia en què es renova l'any, us ofereixo una nova cançó dins del meu cor que us lliuro. Faig un parèntesis perquè ell ja ho està dient doblement. La cançó està dins d'ell, però també està dins del cor que està dibuixat. Per tant, quan diu dins del meu cor, és el cor que ha dibuixat, també. No temeu rebre aquest present, us ho suplico, dolça donzella meva. Perquè us estimo tant que he perdut el seny i sé que vos sou en veritat l'única que mereix la fama que tothom us atribueix. Flor de bellesa que avantatja totes.
1: Per tant, és un regal, és un obsequi.
2: Està dedicada a aquesta dama.
1: Que no sabem qui és.
2: No sabem qui és, podria ser una dama inventada, com passava amb els trobadors, que no sempre era una dama en concret, però podria ser que existís alguna dama. A vegades s'ha donat el cas que hi ha un acròstic que dona el nom d'una persona. Podria ser Anna o un altre nom, Maria, el que fos, i aquest acròstic ens diu qui és. En aquest cas, no està clar si hi ha un acròstic o no. En tot cas, queda un nom una mica estrany, Baft. I algú ho ha mencionat, si podria ser un acròstic, però com a nom sona estrany.
1: I tant. Evidentment, això s'ha interpretat i s'ha enregistrat.
2: Sí. De fet, tinc preparades dues audicions per avui. Podríem començar amb una d'elles, que està interpretada per l'ensemble Organum, dirigida per Marcel Pérez, on sentirem les veus i també un instrument que és el clavicitèrium. D'aquest instrument no n'hem parlat gaire encara en aquest programa. És un instrument que també té tecles i té cordes, amb la característica que les cordes estan posades en vertical. És a dir, que l'instrumentista, si mira endavant, el que té davant de la seva cara són les cordes que van cap amunt, cap al sostre. Per tant, té la típica forma triangular que tenen aquests instruments, però les cordes li passen pel davant. És un instrument bastant particular. De fet, quan el sentireu en aquesta gravació, sentireu que té un so bastant percutit, perquè la mecànica, clar, ha de fer tota la volta, de girar, està des del teclat normal, com tots els teclats que coneixem.
1: Horitzontal, per tant.
2: Horitzontal, un teclat de tota la vida, però després ha d'anar cap amunt, en vertical. I això fa que aquesta mecànica sigui una mica feixuga, de bellugar, i després ha de tornar enrere quan deixes anar la tecla, i moltes vegades queden uns sons més tipus percutius,

0: Ara parlaves del Clavicitèrium i me l'estava imaginant una mica com l'organeto. El que passa que la diferència és que l'organeto són tubs i aquí són les cordes. Seria una mica
1: Exacte.
0: això,
1: Seria
0: no?
1: això, també seria més gran, més ample i més alt, però sí, la idea és aquesta, la forma. Així, en general seria aquesta.
0: I és molt d'aquesta època, aquest instrument.
1: Sí, de fet, aquest instrument, curiosament, dels instruments de teclat dels segles XIV-XV, l'únic que ens ha quedat original és el Clavicitèrium que hi ha en el Royal College de Londres, i es pot visitar. És de 1470, aproximadament, i ve del sud d'Alemanya.
0: Caram, és una joia que hagi arribat un instrument tan antic.
1: Sí, perquè moltes vegades ens imaginem que ens hauran arribat molts instruments i moltes, la major part dels casos no ens han arribat, o ens han arribat fragments d'un instrument o un instrument que ha estat molt modificat. De fet, aquest Clavicitèrium també havia estat modificat a la seva època, per tant, el teclat és un altre, etc. Alguns detalls poden ser diferents, però el que seria l'estructura inicial és la mateixa, no? I és dels pocs que sí que ens han pogut arribar.
0: Deies que tenies una altra audició, una mica per posar en contrast l'una i l'altra de la mateixa cançó.
1: Sí, exactament. Ara m'agradaria escoltar una altra audició. També m'agradaria explicar una petita anècdota. De fet, abans parlant del Còdex Chantilly, no sé si et sona això de Chantilly, en català ho diríem Chantilly,
0: Sí,
1: et
0: em
1: sona
0: sona el còdex i em sona el nom.
1: gastronòmicament, la paraula Chantilly, gastronòmicament.
0: Sí, de què em sona? Em sona de menjar, no?
1: Hi ha una crema que es diu la
0: Ah,
1: crema Chantilly,
0: sí.
1: no?
0: Com és aquesta
1: I
0: crema?
1: està tot unit amb el manuscrit també,
0: Ah, ve d'aquí?
1: perquè Chantilly és un castell que està als afores de París. Per tant, a dins del castell s'hi conserva aquest manuscrit, el Còdex Chantilly, però és que, a més, en aquest castell hi va treballar un xef que es deia François Vatel.
0: Home, Vatel, el de la pel·lícula, vull dir, el Gerard Depardieu, no? Bueno, un gran
1: Exactament,
0: xef,
1: un gran
0: no?
1: xef, i va ser qui va popularitzar, no és que s'ho hagués

0: i a quina veu. Per tant, cada ensemble ho adapta com més li agrada, decideix quin instrument vol posar, si n'hi vol posar un, i quina de les veus toca. Per tant, es poden fer moltes combinacions. L'anterior, amb el Marcel Parés, hi havia moltes veus i un clavicitrèrium que doblava diverses veus, i en aquest cas tenim una sola veu i les fídules que fan les altres veus.
1: Recordem quin tipus d'instrument era la fídula, Cristina?
0: La fídula és un instrument que va amb un arc, amb corda fregada, per tant, s'assemblaria al que avui en dia, de manera aproximada, seria un violí. No és un violí, però perquè ens imaginem una miqueta com es toca. I hi havia fídules de diferents mides. Algunes es tocaven a l'espatlla i altres entre les cames. Per tant, fídules de diferents tamanys.
1: Doncs de seguida deixem els oients amb aquesta segona versió. Cristina, moltes gràcies per aquesta secció i per totes les seccions d'aquesta temporada i fins aviat.
0: Moltes gràcies, Pere Andreu.

0: Arribem al final del taller del lutier d'avui. Gràcies a Martí Guastaví i Manuel Martínez, dels Barcelona Clarinet Players, i també a la Cristina Lirrauric per participar al nostre programa. I gràcies igualment a tots vosaltres, els qui sou a l'altra banda, per escoltar-nos. El pròxim taller serà l'últim de la temporada i el dedicarem en gran part a escoltar una conversa amb el filòsof i professor universitari Ferran Sáez, un gran amant dels instruments musicals. A reveure i fins aleshores.
1: Anys i anys.
2: Ho veus?
3: Okay.
2: L'anys i anys. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tant nostre com dir...
4: Posarem llum?
5: A la foscor.
4: O com dir...
2: Aventureres, aventurers.
3: Ens hi apuntem o què?
4: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
7: Xxt, silenci.
8: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
2: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
2: Molt nostre.
10: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
11: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
12: Catalunya Música.
11: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
13: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. La cita d'avui ens convoca a la moderna sala de concerts de la Filharmonia de Luxemburg per celebrar el 35è aniversari de l'Orquestra Solistes Europeus de Luxemburg. Per aquesta celebració, el director Christoph König ha triat tres obres molt atractives: l'obertura de l'òpera El caçador furtiu, de Weber, el segon concert per violí, de Prokofiev, i la simfonia número 8, de Dvořák. El Prokofiev el sentirem a càrrec del violinista Vadim Glosman, que tocarà l'Stradivarius ex Leopold Auer, construït el 1690. És un concert enregistrat per la Ràdio Pública de Luxemburg al setembre del 2024 a la Filharmonia de Luxemburg i ens ha arribat a través de la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb un dels títols més coneguts de l'òpera romàntica alemanya, Der Freischütz, el caçador furtiu, de Carl Maria von Weber. Les arrels populars d'aquesta òpera són evidents en el llibret de Johann Friedrich Kind. La ingenuïtat dels personatges rurals, la presència constant d'una màgia diabòlica, la contraposició nítida entre el bé i el mal o el final feliç amb la intervenció divina. La música s'adequa perfectament a aquest ambient. I l'obertura de l'òpera El caçador furtiu, Der Freischütz, que recull aquest caràcter popular, molt sovint es toca en sales de concert, deslligada de l'òpera, i normalment per introduir un concert, com aquest de l'Orquestra Solistes Europeus de Luxemburg, que dirigeix Christoph König. Obertura de l'òpera El caçador furtiu, de Carl Maria von Weber.

Els solistes europeus, dirigits per Christoph König, ens han ofert l'obertura de l'òpera Der Freischütz, el caçador furtiu, de Karl Maria von Weber. I arriba ara a l'escenari de la Filharmonia de Luxemburg el violinista israelià nascut a Ucraïna, Vadim Glusman, que amb el violí Stradivarius ex Leopold Auer, construït el 1690, tocarà el segon concert per violí de Sergei Prokofiev. Una obra contemporània del ballet Romeu i Julieta i de gestació curiosa, perquè el músic rus la va fer durant una gira de concerts que el va portar per indrets ben diversos. El tema principal del primer moviment el va compondre a París, el primer tema del segon moviment a Voronezh, a Rússia, i l'orquestració la va acabar a Bakú, a l'Azerbaijan. I encara l'estrena es va fer a Madrid el 1935 amb Robert Suttons i l'Orquestra Simfònica de Madrid, dirigida per Enrique Fernández Arbós. Sobre aquest concert, Prokofiev va escriure que, en termes de contingut i forma, volia fer alguna cosa completament diferent. Així doncs, en comparació amb el primer concert, compost 20 anys abans, el segon sembla més introvertit i seriós i el llenguatge tonal és menys extrem. Però també en aquesta obra l'autor confronta la profunditat lírica amb la finor rítmica, que en el tercer moviment es manifesta de forma grotesca. Allegro moderato andante assai i allegro ben marcato són els tres moviments del concert per violí i orquestra número 2 en sol menor, opus 63 de Sergei Prokofiev, que sentim ara mateix a càrrec de Vadim Glusman i els solistes europeus de Luxemburg sota la direcció de Christoph König.

Vadim Glusman i els solistes europeus de Luxemburg, sota la direcció de Christoph König, ens han ofert el concert per violí i orquestra número 2 en sol menor, opus 63 de Sergei Prokofiev. Darrerament veiem sovint música del compositor ucraïnès Valentin Silvestrov als programes de concert. Aquest músic, que va resistir l'opressió del domini soviètic, és actualment el compositor ucraïnès viu més important. Va néixer el 1937. Vadim Glusman, nascut a Ucraïna, ha triat una peça de Valentin Silvestrov per correspondre als aplaudiments del públic de la Filharmonia de Luxemburg. És la Serenata.

Aplaudiments a la Filharmonia de Luxemburg per al violinista Vadim Glusman, que ens ha ofert aquesta peça fora de programa, la Serenata, de l'ucraïnès Valentin Silvestrov. La segona part d'aquest concert del 35è aniversari dels solistes europeus de Luxemburg l'omple una obra vital i d'accent eslau, la 8a Sinfonia d'Antonín Dvořák. 4 anys abans de compondre la famosa Sinfonia del Nou Món, la 9a, el músic txec va enllestir la Sinfonia número 8. Ho va fer amb motiu del seu ingrés a l'Acadèmia de Praga. Va voler que fos ben diferent de l'anterior, la 7a, una pàgina romàntica i tempestuosa. La 8a, en canvi, havia de contenir pensaments individuals treballats d'una manera nova. I el resultat és una partitura lírica i alegre que s'inspira encara més en la música popular de la seva terra, la música bohèmia que Dvořák tant estimava. Però la inspiració dominant en aquesta 8a sinfonia és la natura com a font tant de sorpresa com d'aflicció. La bellesa bucòlica i la seva interacció amb la vida és la comunió amb la natura que li aportava la seva casa d'estiueig al sud de Bohèmia, on va compondre la sinfonia. La pura alegria de ser viu en un món de meravelles naturals. Tot això ho podem percebre al llarg dels 4 moviments d'aquesta sinfonia número 8 en sol menor, opus 88 d'Antonín Dvořák, que sentim a càrrec dels solistes europeus de Luxemburg sota la direcció de Christoph König. Adagio allegro molto, largo, scherzo molto vivace i allegro con fuoco.

0: L'exultació bucòlica i la seva interacció amb la vida és la principal font d'inspiració d'aquesta sinfonia número 8 en sol menor, opus 88 d'Antonín Dvořák, que s'inspira també en la música popular de la seva terra, la música popular bohèmia. La cita d'avui ens ha convocat a la moderna sala de concerts de la Filharmonia de Luxemburg per celebrar el 35è aniversari de l'Orquestra Solistes Europeus de Luxemburg. Per aquesta celebració, el director Christoph König ha triat tres obres molt atractives: l'obertura de l'òpera El caçador furtiu, de Weber, el segon concert per violí de Prokofiev, que hem sentit amb el violinista Vadim Glusman, i ara, per acabar, la vuitena d'Antonín Dvořák. Un concert enregistrat per la Ràdio Pública de Luxemburg al setembre del 2024 a la Filharmonia de Luxemburg. I ens ha arribat a través de la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir una de les peces de cambra de Robert Schumann, és el quartet en piano en mi bemoll major, opus 47, una pàgina composta l'any 1842. I en sentim un enregistrament fet en directe a Lugano el juny del 2006 a càrrec de Marta Argerich, piano, Renaud Capisson, violí, Lydia Chen, viola i Gauthier Capisson, violoncel.

0: Catalunya Música.
1: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Des de Viena, Estifeli, un tresor amagat de Giuseppe Verdi. Un drama intimista sobre la història d'un adulteri amb un final feliç i inesperat. Una òpera injustament oblidada i maltractada per la censura de l'època, amb el tenor Luciano Ganci, la soprano Joyce El Khoury i el baríton Franco Vassallo, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena i el cor Arnold Schoenberg, dirigits per Jeremy Roé.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
1: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
0: I aquesta setmana...

0: Aquest diumenge a Músiques Empoderades ens preguntarem per què la música clàssica és tan minoritària a les festes majors. I qui decideix què s'hi programa i per què? I què en diran les empoderades?
1: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?

0: Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps. Amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Com sempre, moltes salutacions des d'aquesta emissora, la de Catalunya Música, per començar una nova edició d'aquestes cordes d'ukelele, d'aquest espai amb unes cordes d'ukelele imaginàries que ens guien per tot això que anomenem world music, músiques del món, músiques basades en l'arrel o de diferents parts del món i vingudes de molts anys i molts segles enrere en alguns casos, però portades a l'actualitat i amb una mirada del segle XXI. Avui ens ve de gust posar la mirada i l'oïda, evidentment, en els entorns naturals, o si més no, en paisatges i elements de la natura que són al centre o que inspiren aquestes peces que avui sentirem. Per tant, veurem mar, muntanyes, arbres i plantes, i avui tot això és el que ens guia, com diem, el nostre recorregut particular. Un camí que comencem a la Mediterrània amb aquest vals del fonoll que ens porta el guitarrista Carlos Coronado, inspirat en els paisatges empordanesos.

La guitarra i la música de Carlos Coronado. Hem començat amb aquest vals del Fonoll i no deixem els aires mediterranis. Ens movem una mica cap a l'est, però encara amb la mirada posada en aquests entorns naturals. Menta Selvàtica forma part i dona títol a un disc de la cantautora italiana Mila Trani, una artista multidisciplinària que reuneix aromes de diferents parts de la Mediterrània per fer aquesta proposta personal.

L'aroma de la menta selvàtica també ens inspira avui, i de la veu i la música de Milatrani, a una formació liderada per Guillem López, músic occità, net de republicans exiliats a Tolosa, que juga amb els orígens i en treu, on ha tret, un projecte amb aquest títol, Anda Lutz, i això ja ens indica de per on va la sonoritat. El olivo del abuelo.

Hem seguit amb les veus del grup vocal Belugueta, també occitans, com Guillem López, l'artista que havíem sentit abans. Doncs tots uns artistes Belugueta de les polifonies i, en aquest cas, inspirats per paisatges marins. Sus la mar és el títol d'aquesta peça. No deixem les veus per anar a parar ara a una veu concreta, la de Carola Ortiz, com molt sabeu, també clarinetista i compositora, que el disc Cantareres fa un tribut particular als cants ancestrals. Coir Figues Nes Figueral ens manté en paisatges de les illes de la Mediterrània.

La veu i la recreació amb visió del segle XXI dels cants ancestrals de Carola Ortiz. Si la imatge de les figueres ens porta al Mediterrani, apostem ara per terres encara més àrides. Desert és el títol d'una peça de creació recent de la violinista i compositora Coloma Bertran.

Si fa uns instants pensàvem en un desert, ara el grup Alter Tango ens acostava a aquest Jardín del Desierto dins d'un àlbum inspirat en els paisatges de zones com Mendoza, a l'Argentina. Tango del segle XXI, que avui també ens venia de gust mostrar, i ho enllacem amb la proposta de mestissatge de Flamenc Gras, que, com el seu nom indica, fa dialogar les sonoritats del flamenc i del bluegrass. Lluís Gómez, Carol Duran, Maribel Rivero i Javier Vaquero són els músics que sentirem ara i seguim amb Entorns Naturals, La Flor.

La Flor, una mostra més de la proposta de Flamenc Gras, que aposta per la combinació del flamenc i el bluegrass, dues estètiques aparentment molt allunyades, però ja sabeu que les mescles i aquest tipus de reptes ens interessen molt. I d'una flor a un arbre, una noguera, el nostre admirat músic palestí Farah Suleiman, pianista, també cantant, compositor, ens convida a descansar a la seva ombra, Beneath the Walnut Tree, això, en aquest cas, en una peça dins d'un directe que va tenir lloc al Festival de Jazz de Londres el 2019.

Amb la música de Farah Suleiman ens hem anat acostant al final de l'espai, on avui hem anat cercant paisatges o elements dels entorns naturals. Per acabar, amb una mica més de ritme i energia, doncs fem un tast de la proposta de Mamaset String Band per traslladar-nos a un paisatge muntanyenc. Tornem als aires de Bluegrass. Es tracta d'un grup que es mou dins d'aquest terreny, el del Bluegrass, un gènere nord-americà que certament va néixer entre muntanyes. Amb aquest Mountain Life ens acomiadem els que un dia més us hem acompanyat, Oriol Pinart al control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Lanau. Com sempre, ha estat un plaer. Que la música us segueixi inspirant i fins ben aviat.

0: Acabem de sentir el Capriccio, cinquè moviment de la suite en sol major per a violí i llaüt de Nicola Mateis, tal com l'han interpretat Théotime Langlois d'Esfart, violí, i Thomas Danforth, llaüt.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
4: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.

0: Aquesta setmana visitarem l'escena jazzística bàltica des de la casa de la ràdio de Riga, convertida en club de jazz per acollir el concert de The Third Quartet, que presenta el projecte Déjà Vu.
1: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
2: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
3: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
4: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
3: I aquesta setmana,

0: Catalunya Música.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Tot seguit, l'Orquestra Simfònica de Göteborg, dirigida per Neeme Järvi, ens interpreta l'obertura La Gran Pasqua Russa, opus 36, de Nikolai Rimsky-Korsakov.

0: Acabem de sentir l'obertura La gran Pasqua russa, opus 36, de Nikolai Rimsky-Korsakov, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Göteborg, dirigida per Neeme Järvi.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació sentint ara el trio per a flauta, viola i violoncel, opus 40, d'Albert Roussel. Ens acompanyen Patrick Galois, flauta, i membres del trio de corda de París. És un enregistrament de l'any 1984.

0: Patrick Galois, flauta, i membres del trio de corda de París. Ens oferien el trio per a flauta, viola i violoncel, opus 40, d'Albert Roussel, obra composta l'any 1929.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música us convidem a sentir la sonata per piano número 12, opus 26, de Ludwig van Beethoven en la versió del pianista Paul Lewis.

Música de cambra de Robert Schumann per continuar la nostra programació. Sentim la sonata per a violí i piano número 1 en la menor, opus 105, una obra de l'any 1851, que ens ofereixen Ara Malikian, violí, i Serhuy Krajtian, piano.

0: Ara Malikian, violí, i Seruix Kreisdian, piano, ens han ofert la sonata per a violí i piano número 1 en la menor, opus 105, de Robert Schumann.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Per continuar, sentirem música de cambra del classicisme més pur. Serà el quartet de corda en sol major, Hoboken 3, número 81, de Franz Joseph Haydn, tal com l'interpreta el quartet de corda Aeolian.

0: El quartet de corda Eolian ens ha interpretat el quartet de corda Hoboken 3, número 81, de Franz Joseph Haydn.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Del compositor txec Bohuslav Martinů podrem sentir ara els 8 preludis per a piano catalogats amb el número 181. Ens acompanya el pianista Georg Jokoukl.

0: El pianista Georg Jokulc ens ha ofert els 8 preludis, catalogats amb el número 181, en la producció de Bohuslav Martinu.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des de Viena, Stifeli, un tresor amagat de Giuseppe Verdi, un drama intimista sobre la història d'un adulteri amb un final feliç i inesperat, una òpera injustament oblidada i maltractada per la censura de l'època, amb el tenor Luciano Ganci, la soprano Joyce El Khoury i el baríton Franco Vassallo, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena i el cor Arnold Schoenberg, dirigits per Jeremy Roé.
0: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquesta setmana visitarem l'escena jazzística bàltica des de la casa de la ràdio de Riga, convertida en club de jazz per a

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. El concert que sentirem avui posa la música al centre dels grans rituals de pas que estructuren una vida. El conjunt portuguès Set Làgrimes, fundat a Lisboa l'any 1999 per Filip Faria i Sergio Peixoto, articula un programa que recorre les etapes fonamentals de la vida, del bressol al comiat, dels rituals íntims als rituals públics, a través de tradicions de la península ibèrica i de la diàspora portuguesa. Amb una manera de fer que combina rigor musicològic i llibertat creativa, Set Làgrimes transforma materials antics, anònims o populars en una música viva que parla tant del passat com del present. Els seus components, Filip Faria, veu, percussió i director artístic, Sergio Peixoto, veu, director artístic, Tiago Matias, viuela i guitarra barroca, Mario Franco, contrabaix, i Juan de la Fuente, percussió, converteixen la recerca històrica en actuacions imaginatives i vibrants. Avui, en aquest concert titulat Música de vida, veurem com l'ensemble Set Làgrimes reimagina els sons i les històries del passat amb una originalitat sorprenent. Concert enregistrat per la ràdio txeca el juliol del 2025 al Castell de Troia, a Praga, en el marc del Festival de Música Antiga de Praga. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El recorregut comença amb el naixement, un moment clau que moltes cultures acompanyen amb cançons de bressol i melodies destinades a donar la benvinguda a la vida. La música crea aquí el primer espai simbòlic, íntim i protector. En aquest primer bloc, Set Làgrimes reuneix una cançó anònima de la Llombardia, Sant Giuseppe e la Madonna, dedicada a Sant Josep i la Mare de Déu, i les Folies de Gaspar Sans, una forma d'arrel popular que es converteix en espai d'invenció instrumental.

Ara hem sentit el villancet Amor Loco, una cançó tradicional de Macau i aquesta cançó d'Eugenio Tavares, A Força de Creixeu. L'ensemble Set Làgrimes construeix en aquest concert una successió de blocs que corresponen als moments clau del cicle vital. I l'amor d'aquest segon bloc condueix al matrimoni, entès com un ritual col·lectiu que marca una transformació personal. Les cançons que l'acompanyen solen tenir un caràcter festiu, però també cerimonial. En aquest tercer bloc, Set Làgrimes presenta primer una tarantel·la i després dues peces d'origen llunyà, però simbòlicament connectades. Una cançó tradicional recollida a les Açores, Meu ben ben va, i una cançó japonesa, Konin no Uta. Aquesta combinació ens recorda fins a quin punt els rituals de pas comparteixen estructures semblants en cultures molt diferents.

até já subi ao céu para te ver.

Adaptació de Philip Faria i Sergio Pixoto, els directors artístics de l'ensemble Set Làcrimes, d'una cançó tradicional japonesa, una cançó que tancava aquest tercer bloc dedicat al matrimoni. El següent moment trenca l'equilibri, la guerra, entesa tant en sentit literal com metafòric. La música oscil·la aquí entre la tensió, el lament i l'afirmació identitària. El bloc s'obre amb una seguiria andalusa, en una versió que inclou variacions de Juan de la Fuente, el percussionista de l'ensemble Set Làcrimes, i continua amb una nova creació de Faria i Pixoto, a partir d'un villancet del segle XVI, Miserreius són les armes.

Una seguiria andalusa i un villancet, Mis Reyes són les armes, il·lustren aquest bloc de la guerra. El magnífic conjunt portuguès Set Lágrimas ofereix un potent programa dedicat a la família i als seus rituals, des del naixement i l'amor fins al matrimoni, la separació i la mort. El concert traça el gran cicle de la vida a través de la música de la península ibèrica i la diàspora portuguesa. Amb el bloc dedicat a la guerra, arribem a la meitat del recorregut. I ara el programa posa en relació la fe i una segona mirada sobre l'amor, ara des d'una experiència més madura, marcada per la separació i la pèrdua. La música passa primer per una coneguda cançó jueva, el vers hebreu del llibre de les Lamentacions Hashivenu, i després per un villancet del Renaixement de caràcter espiritual, Senyora del Mundo. A continuació, una altra creació dels components de Set Lágrimas a partir d'un poema del Cancionero Geral, publicat al segle XVI, Cantiga sua partindose. I l'últim villancet, a la Villa Boi, pertany al Cancionero Musical d'Elvas, un altre testimoni de la cançó portuguesa del segle XVI.

Aquest cinquè bloc posava en relació la fe i una segona mirada sobre l'amor, amb una melodia jueva i tres villancets o melodies portugueses del segle XVI. El recorregut vital que fa en aquest concert l'ensemble Set Lágrimas continua amb la feina, el treball, entès com a activitat quotidiana però també com a expressió col·lectiva. Les melodies associades al treball sovint tenen un caràcter rítmic i funcional. I aquest bloc reuneix un fandango de Santiago de Múrcia, procedent del Còdex Saldívar, i en un arranjament de Tiago Matías, i una altra adaptació d'una cançó tradicional japonesa, Yizuki Uta.

Combinant tradicions populars amb art cultivat, el conjunt portuguès Set Làgrimes convida el públic a un recorregut per la vida i els seus rituals a través de segles, continents i confessions. El capítol de la feina, el treball, l'han expressat amb aquest fandango de Santiago de Múrcia i amb la cançó tradicional del Japó Yizuki Uta. Des del 1999, el conjunt Set Làgrimes, amb seu a Lisboa i fundat per Philip Faria i Sergio Peixoto, captiva el públic amb les seves actuacions imaginatives i vibrants. El concert que fan al Festival de Música Antiga de Praga, titulat Música de Vida, es tanca amb la mort, un dels rituals de pas més carregats de significat simbòlic. La música aquí esdevé espai de dol, de memòria i també de transcendència. Sentim en aquest últim bloc una cançó tradicional del Brasil, Etar te la dorm, i un últim villancet del Renaixement portuguès, el títol del qual, a partir de camí a part, menciona aquest doble sentit de comiat físic i transformació vital.

L'ensemble Set Làgrimes traça el gran cicle de la vida amb sons antics i nous, amb un programa que ens recorda que la música no és només testimoni de la vida, sinó una part activa dels seus moments decisius. A l'últim bloc, La mort, hem sentit la cançó brasilera Etar te la dorm i aquest villancet portuguès del segle XVI A partir de camí a part. El concert del Festival de Música Antiga de Praga s'acaba aquí, però els components de Set Làgrimes, Philip Faria, Sergio Peixoto, Tiago Matías, Mario Franco i Juan de la Fuente, encara ofereixen dos visos al públic txec: El pessebre, amb text de Lope de Vega, i La tarantel·la.

0: El Pessebre i Tarantel·la, dos bisos per acabar aquest magnífic concert del Festival de Música Antiga de Praga. El conjunt portuguès Set Làgrimes, amb Filip Faria i Sergio Peixoto al capdavant, han recorregut les etapes fonamentals de la vida, del bressol al comiat, dels rituals íntims als rituals públics, a través de tradicions de la península Ibèrica i de la diàspora portuguesa, transformant materials antics, anònims o populars en una música viva, imaginativa i vibrant. Música de vida ha estat el títol d'aquest fascinant concert enregistrat per la Ràdio Txeca el juliol del 2025 al Castell de Troia, a Praga, i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
0: Continuem la programació de Catalunya Música, ara per sentir una composició del novaiorquès Samuel Barber. És el concert per piano i orquestra Opus 38, que sentim en la interpretació de Stephen Palatzman i l'Orquestra Nacional Escocesa sota la direcció de Marin Alsop.

Fins aquí el concert per piano i orquestra Opus 38 del compositor novaiorquès Samuel Barber. Sentíem Stephen Protsman, piano, i l'Orquestra Nacional Escocesa sota la direcció de Marin Alsop.

0: Catalunya Música.
1: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
2: Des de Viena, Estifeli, un tresor amagat de Giuseppe Verdi, un drama intimista sobre la història d'un adulteri amb un final feliç i inesperat, una òpera injustament oblidada i maltractada per la censura de l'època, amb el tenor Luciano Ganci, la soprano Joyce El Khoury i el baríton Franco Vassallo, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena i el cor Arnold Schoenberg, dirigits per Jeremy Roé.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.
3: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
4: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí als Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
5: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
6: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
5: I aquesta setmana...

0: Audicions i comentaris al voltant de la banda sonora de la pel·lícula Porco Rosso, de Joe Hisaishi.
1: El violí vermell.
2: Catalunya Música.

De Franz Schubert podrem sentir tot seguit la sinfonia número 3 en re major d'Oig 200, interpretada per l'Orquestra del segle XVIII, dirigida per Franz Brüchen.

0: Acabem de sentir la Simfonia número 3 en re major d'Oig 200 de Franz Schubert en la versió de l'orquestra del segle XVIII dirigida per Franz Brüggen.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb l'antífona Salve Regina, de Louis-Nicolas Clerambault. L'interpretaran Gérard Lenne, contratenor, Marc Padmore, tenor, i Josep Miquel Ramon i Monzó, baríton, amb Il Seminario Musicale.

Era l'antífona Salve Regina de Louis-Nicolas Clerambault en la versió del contratenor Gérard Lene, el tenor Marc Padmore i el baríton Josep Miquel Ramon i Monzó, acompanyats del Seminario Musicale.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir el quartet de corda Vistes al mar d'Eduard Toldrà en la versió per orquestra de cambra. És un quartet, recordem-ho, basat en els poemes de Joan Maragall, La ginesta, A les llunyanies i La mar estava alegre. Sentim-ne la versió de l'orquestra de cambra Gonçal Comelles, dirigida pel mateix Gonçal Comelles.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquesta setmana visitarem l'escena jazzística bàltica des de la casa de la ràdio de Riga, convertida en club de jazz per acollir el concert de The Third Cinco Quartet, que presenta el projecte de Javi.
2: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
3: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
4: Aquest diumenge a Músiques Empoderades ens preguntarem per què la música clàssica és tan minoritària a les festes majors. I qui decideix què s'hi programa i per què? I què en diran les empoderades?
5: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu? Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
6: Els economistes reclamen que...
5: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
7: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
5: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut.
1: Bona tarda i benvinguts al programa. Avui el dedicarem a recuperar un tresor amagat de Giuseppe Verdi. Es tracta de l'òpera Stifelio, injustament oblidada, maltractada per la censura i arraconada pel mateix compositor de Busseto. Stifelio és un drama intimista i captivador, una història humana d'adulteri, penediment, amor, fe, venjança i perdó, amb un final feliç inesperat. Continua sent una obra poc representada, tot i el revival que va aconseguir als anys 90 del segle passat en Josep Carreras i Plácido Domingo com a padrins d'excepció. El teatre

0: d'Erbin, de Viena, l'ha rescatada i la va programar el mes passat. D'allà ens ha arribat l'enregistrament que en van fer els nostres companys de la Ràdio Pública d'Àustria. Us l'oferim a Catalunya Música gràcies als intercanvis que ens fem les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió. Amb l'assistència d'Oriol Pinart, que m'acompanya al control tècnic, descobrirem aquesta raresa, Stifelio, que Giuseppe Verdi va compondre just abans de la seva trilogia popular, que conformen Rigoletto, Il Trovatore i La Traviata. La va estrenar al Teatro Grande de Trieste, el 1850, amb la qual va tancar els seus anys de galera, una etapa en què Verdi va escriure moltes òperes en poc temps, prop d'una dotzena en uns 7 anys, sota una gran pressió dels teatres i sotmès a la censura i a les exigències dels cantants i els empresaris teatrals. Verdi, amb el seu llibretista de capçalera d'aleshores, Francesco Maria Piave, va adaptar la comèdia francesa Les Pasteurs, d'Emile Souvestre i Eugène Bourgeois, i va crear un nou drama musical burgès, amb un tema espinós per a l'època, el de l'adulteri, i comès per l'esposa d'un pastor protestant que acaba amb un insòlit final feliç. L'estrena va ser un fracàs. El públic i la censura no van entendre ben bé com interpretar les relacions modernes en aquell moment entre els personatges i les solucions musicals innovadores. Això va obligar Verdi a modificar radicalment l'obra i va afegir un quart acte i va traslladar l'acció a l'edat mitjana, a l'Anglaterra del segle XIII. La nova versió, rebatejada amb un nou títol, Haroldo, es va estrenar 7 anys després de la primera, el 1857, a Rimini. Però va desaparèixer del catàleg verdià fins que va tornar al segle passat, primer a Parma, després a la Fenice de Venècia i, finalment, a la Scala de Milà, el 1995. Des d'aleshores, Stifelio ha gaudit d'una rehabilitació crítica i, de tant en tant, reapareix als escenaris, com va ser el cas el mes passat a Viena, al Teatre Anderbin.
1: Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: Amb Stifelio ens endinsarem en una de les òperes més singulars i menys conegudes de Giuseppe Verdi, una òpera valenta, que va causar escàndol en el seu moment. El protagonista, Stifelio, és un sacerdot protestant que, quan torna a casa després d'un viatge pastoral, descobreix que la seva esposa, Lina, li ha estat infidel amb el noble Raffaele. El seu impuls immediat és buscar venjança per aquesta ofensa, però com a pastor d'una església baptista, ha de justificar cada decisió que pren no només davant seu, sinó també davant de Déu i les persones a qui està cridat a servir com a exemple. Es veu atrapat, doncs, en un greu conflicte interior. Us la reproduirem tal com es va representar a Viena el passat 13 de maig, en dues parts. En aquesta primera sentirem el primer dels 3 actes. En aquest, el sacerdot protestant Stifelio torna de viatge. A casa l'espera la seva esposa Lina, visiblement angoniada. Aviat intuïm que amaga un secret. Ha estat infidel al seu marit. El pare de Lina, Stankar, un antic soldat orgullós, descobreix una carta adreçada a la seva filla, que la compromet. Furiós i desesperat per l'honor familiar, intenta esbrinar la identitat de l'amant. Mentrestant, Stifelio percep una tensió estranya, però encara no sap la veritat. El primer acte estableix així un clima opressiu, on la fe, la moral i la passió xoquen violentament. En aquest primer acte sentirem les veus que apareixeran per aquest ordre. El baix italià, Alessio Cacciamani, serà el confrare York. El baríton milanès, Franco Vassallo, com a Stankar. El tenor romà, Luciano Ganci, especialista en repertori de Verdi, interpretarà Stifelio. La soprano libanesa-canadenca, Joyce Elhuri, assumirà el rol de Lina. I la mezzosoprano alemanya, Stepanka Pukalkova, cantarà el paper de Dorotea. Els acompanyarà l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena i el cor Arnold Schoenberg, dirigits pel mestre francès Jeremy Roé. Us deixo amb el primer dels 3 actes de Stifelio, una de les òperes més desconegudes de Verdi.

0: És el final del primer dels tres actes de Stifelio, el 17è títol de Giuseppe Verdi, que el mes passat va recuperar de l'oblit al Teatre Underbin, amb les veus del tenor Luciano Ganci, com el pastor protestant Stifelio, la soprano Joyce Elhuri en el rol de Lina, la seva dona adúltera i el baríton Franco Vassallo, com el seu pare Stanker. Dirigits pel mestre Jeremy Roé, al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena i el cor Arnold Schönberg.
1: Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: Stifelio és una òpera incòmoda, avançada al seu temps, on Verdi s'atreveix a substituir reis i herois per persones reals, amb contradiccions profundes. Un drama familiar intimista, allunyat de la resta de la seva producció. Situada entre Luisa Miller i Rigoletto, marca el final dels anys de galera de Giuseppe Verdi i comença el camí cap a l'estudi psicològic profund de personatges de la societat que inaugurarà oficialment Rigoletto, estrenada pocs mesos després. Molts consideren Stifelio com l'assaig general de la Traviata perquè tracta el tema de la infidelitat i el perdó i introdueix la qüestió del divorci a l'òpera italiana amb una profunditat original en l'estructura i la psicologia dels personatges principals. Verdi hi imprimeix una gran força dramàtica, com comprovarem en el segon i tercer actes que ens queden per sentir. Us faig un breu resum de l'argument. Al segon acte, Stanker, el pare de Lina, aconsegueix arrencar-li el nom del seu amant. És Raffaele, un noble llibertí. El pare, humiliat, exigeix venjança i pressiona Stifelio perquè defensi el seu honor com a home. Stifelio, cada cop més desconcertat, descobreix proves clares de la traïció de la seva dona. Arriba el moment de l'enfrontament. Es troba davant d'un dilema terrible. Com a marit, se sent profundament ferit. Com a sacerdot, està cridat a practicar el perdó cristià. El conflicte intern d'Stifelio és el veritable centre dramàtic de l'òpera, la lluita entre la llei moral, la passió humana i la fe. L'acte tercer ens porta al moment de la decisió final. Stanker, el pare de Lina, desafia Raffaele a un duel per recuperar l'honor perdut, però el sacerdot Stifelio, el marit de Lina, el deté. No vol més sang ni violència. En una escena final d'una gran força simbòlica, Stifelio puja al púlpit per llegir un passatge de l'Evangeli sobre la dona adúltera. És quan diu: «Qui estigui lliure de pecat, que llanci la primera pedra». Davant de tota la congregació, Stifelio perdona Lina públicament, trenca amb les convencions socials i assumeix plenament el seu paper espiritual, encara que això li costi el respecte del món que l'envolta. Vocalment, el paper d'Stifelio és d'una gran exigència, típica dels papers de tenor spinto. Tot i que durant l'obra té belles intervencions que requereixen una força notable, no té una gran àrea de lluïment com a altres papers verdians de les seves característiques. En canvi, sí que la té el personatge d'Alina, la seva dona adúltera, tot just començar el segon acte. És en l'àrea «O cielo dove son yo». El d'Alina és un paper que Verdi escriu ple de música que transmet tristesa, penediment i amor. I a Stanker, el pare d'Alina, dividit entre l'amor i la deshonra, Verdi i el llibretista Francesco Maria Piavi li dediquen una gran escena en començar el tercer acte. Són papers que sentirem interpretar per les veus següents i que apareixeran per aquest ordre. Joyce Elhuri, soprano, és Lina. El tenor Luigi Morassi interpreta el seductor Raffaele. Luciano Ganci, tenor, com a Stifelio. Franco Vassallo, baríton, és Stanker. Stipanka Pukalkova, mezzosoprano, en el paper de Dorotea. James Krychak, tenor danès, canta el paper de Federico. I Alessio Cacciamani, baix, és el confrare York, acompanyats per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena i el cor Arnold Schönberg, dirigits pel mestre Jeremy Roé. Us deixo amb els actes segon i tercer d'Stifelio, de Giuseppe Verdi. Gaudiu-ne.

Fritz, sa Bertalina che qui l'attendo.

Aquesta tensa escena coral posa el punt final de Stifelio, una de les obres més singulars i menys conegudes de Giuseppe Verdi, una òpera valenta que va causar escàndol en el seu moment. I és que el tema, el de l'adulteri i comès per l'esposa d'un pastor protestant, era espinós per a l'època, si bé acaba amb un gir final feliç ben colpidor. El pastor Stifelio ha perdonat públicament Lina, la seva dona adúltera. Una òpera que requereix veus i interpretacions de gran nivell i que hem sentit en l'enregistrament que en va fer la Ràdio Pública d'Àustria el mes passat al Teatre an der Wien de Viena, amb el tenor Luciano Ganci, especialista en repertori de Verdi, en el paper del pare protestant Stifelio. La soprano Joyce El Khoury ha assumit el rol de la turmentada Lina. El baríton Franco Vassallo ha cantat el paper de Stankard, el pare de Lina, dividit entre l'amor i la deshonra. El baix Alessio Cacciamani, en el rol del confrare York. La mezzosoprano Stepanka Pukalkova ha interpretat el paper de Dorotea. I el tenor Luigi Morassi com l'intrigant i seductor Raffaello.

0: Els han acompanyat l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena i el cor Arnold Schember, dirigits pel mestre francès Jérémy Roé. Mestre que continua l'exploració dels repertoris oblidats de l'època romàntica. Estifelio, una joia redescoberta del repertori verdià que ens interpel·la encara avui i que podeu recuperar de manera íntegra a la plataforma 3CAT, a directe a l'Òpera. Dissabte que ve tornarem a ser aquí, a la mateixa hora, a les 7 de la tarda. Serà l'últim programa d'aquesta temporada i ens acomiadarem amb l'Or del Rin, el pròleg de la cèlebre tetralogia L'Anell del Nibelung, de Richard Wagner, amb la prestigiosa Filarmònica de Berlín, dirigida per Kirill Petrenko, el seu mestre titular. Fins aleshores, que passeu una feliç setmana amb bona música.
1: Directe a l'Òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.
4: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
5: Aquesta setmana visitarem l'escena jazzística bàltica des de la casa de la ràdio de Riga, convertida en club de jazz per acollir el concert de The Third Symphony Quartet, que presenta el projecte Déjà Vu.
6: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
7: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
8: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
1: I aquesta setmana,

0: Aquest diumenge a Músiques Empoderades ens preguntarem per què la música clàssica és tan minoritària a les festes majors. I qui decideix què s'hi programa i per què? I què en diran les empoderades?
1: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu? Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb l'antífona Salve Regina de Louis-Nicolas Clerambault. L'interpretaran Gérard Lenne, contratenor, Marc Padmore, tenor, i Josep Miquel Ramon i Monzó, baríton, amb Il Seminario Musicale.

0: Era l'antífona Salve Regina de Louis-Nicolas Clerambault en la versió del contratenor Gérard Lena, el tenor Marc Padmour i el baríton Josep Miquel Ramon i Monzó, acompanyats del Seminario Musicale.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Ara us convidem a sentir les impressions íntimes Opus 1 del pianista i compositor català Frederic Mompou. L'intèrpret serà el pianista Mac McClure.

0: El pianista Mac McClure ha interpretat Les impressions íntimes, opus 1, de Frederic Mompou.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

La nostra selecció continuarà amb música del compositor txec Leoš Janáček. Hem escollit l'obra Ritmes infantils, una suite de cançons que va compondre l'any 1925 i que escoltarem tot seguit en la versió de la Capella Amsterdam i el Radio Blazers Ensemble sota direcció de Daniel Royce.

0: Era la suite de cançons Ritmes infantils de Leos Janáček, que interpretava la capella Amsterdam, juntament amb el Radio Blasers Ensemble sota direcció de Daniel Royce.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Tot seguit ens acompanya el pianista Jean-Yves Thibaudet, que amb l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Hugh Wolf, ens interpreta el concert de Varsovia de Richard Adinsel.

0: El pianista Jean-Yves Thibaudet, amb l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Hugh Wolf, interpretava aquest concert de Varsovia de Richard Adinsel, que es troba a la banda sonora de la pel·lícula Dangerous Moonlight.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Continuarem amb música coral d'Eric Whitaker amb el seu Alleluia, que ens ofereixen els Eric Whitaker Singers sota direcció del mateix Eric Whitaker.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir l'arranjament per quartet de saxofons d'Andrea Arand i Johann van der Linden del quartet de corda en re major opus 45 d'Albert Roussel, en la versió del quartet Aurèlia.

0: Hem sentit l'arranjament per quartet de saxofons d'André Arendt i Johann van der Linden del quartet de corda en re major opus 45 d'Albert Roussel en la versió de l'Aurelia Quartet.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir la revista de cuina de Bohuslav Martinu, un ballet que ens interpreta l'ensemble de cambra de la Simfonia de Lati.

0: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí als Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
2: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
3: Hola, bona nit. Avui visitarem l'escena jazzística bàltica des de la casa de la ràdio de Riga, convertida en club de jazz per acollir les sessions que hi organitza la ràdio de Letònia. La banda The Third String Quartet protagonitza aquest concert en el qual hi presenten el projecte Déjà Vu. Prenent com a referència el que en la història del jazz es coneix com a third stream, és a dir, tercer corrent, aquest moviment que buscava l'aproximació entre el jazz i la música clàssica occidental, un moviment batejat el 1957 pel compositor i trompista Günter Schuller, artífex de la introducció de la música clàssica del segle XX en l'àmbit del jazz. La idea de Schuller anava més enllà d'afegir una secció de cordes al jazz o de donar base rítmica a la música clàssica. El que buscava era la creació d'un nou llenguatge, d'aquesta tercera via creada a partir de la síntesi dels altres dos. Recordem que els músics que van protagonitzar aquest moviment a finals dels anys 50 van ser el compositor Gil Evans, el saxofonista Jimmy Giuffre o el pianista John Lewis, amb una de les bandes més exitoses en aquesta recerca, el Modern Jazz Quartet. D'aquí que el quartet que sentirem avui tingui el vibràfon com a gran protagonista. Integren el Third String Quartet Bàltic el clarinetista Indris Beitners, el guitarrista Pranas Kentra, el baixista Andris Grünte i el vibrafonista Erics Mietzis.

La ràdio de Letònia ens ha enviat, a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió, la gravació d'aquesta sessió en directe de la seva emissió jazzística setmanal. Aquesta la feien el 19 de maig del 2025. El programa original del Third Sim Quartet, aquest déjà vu, és el que sentim en directe des dels estudis de l'emissora a Riga. Comença el concert.

Des de l'estudi de la Casa de la Ràdio de Riga, avui estem sentint el Third String Quartet, una banda que integren tres músics letons, el clarinetista Indris Veitners, el guitarrista Pranas Kendra i el vibrafonista Eriks Miedzis i un músic de Lituània, el baixista Andris Grunte. Concert que ha començat amb una cançó tradicional sueca, En el món immens, una de les melodies que la banda ha incorporat al seu repertori. Una banda que hibrida la música tradicional bàltica amb la clàssica i el jazz, incorporant el vibràfon com a instrument harmònic a l'hora de buscar aquest so inspirat en tot un clàssic, el Modern Jazz Quartet nord-americà.

Dance of the Silver Skeksis, versió del Third String Quartet d'un tema original del pianista i compositor nord-americà Art Lande, un músic de l'entorn de Jan Garbarek, el segell SM, que va fer del lirisme i del so cambrístic en l'entorn de la improvisació el seu segell més personal. Aquest tema el trobem a l'àlbum Skylight que van publicar el 1982. El concert del Third String Quartet des de l'estudi de la Casa de la Ràdio de Riga segueix amb una versió de Praying, del contrabaixista suec Lars Danielsson, un altre dels grans noms escandinaus del so cambrístic en el món del jazz. Praying és un tema de l'àlbum Paso Doble que va publicar el 2007.

El Third Stream Quartet, aquesta banda que estem sentint en directe avui des de l'estudi 1 de la Casa de la Ràdio de Riga. Estan presentant la música del projecte Déjà Vu. La versió que sonava és la de la cançó Marzis al Gas Mai, o El maig comença al març. És el compositor, teòric i pianista estonià Uno Naisó, un dels pioners del jazz a Estònia. Naisó va fundar el club de swing de Tallinn el 1947, en una època en què el país havia de la Unió Soviètica la suspicàcia cap al jazz. La seva música lírica, amb tonades d'aire folk i amb una forta influència dels compositors clàssics nord-europeus, ha contribuït també a crear el llenguatge del jazz escandinau modern. El mateix passa amb Juris Matulis, un altre dels pioners del jazz bàltic, aquest clarinetista i saxofonista que ha estat puntal de l'escena del jazz a Letònia. El tema de Matulis, que ha incorporat al seu repertori el Third Stream Quartet, es diu Hello Freddy.

Hello Freddy és aquesta composició del saxofonista i clarinetista lituà Jurijs Matulis. El músic lituà de la banda que estem sentint avui, el baixista Andris Grunte, està responent ara a les preguntes de la presentadora de la ràdio letona sobre aquesta col·laboració entre músics bàltics, donat que els altres tres membres de la banda són justament de Letònia. La importància d'aquest intercanvi és essencial, segons Grunte, per crear una sòlida escena entre nacions germanes. Recordem que el Third String Quartet, a més d'Andris Grunte, l'integren Indris Beitners, el clarinet, el guitarrista Espranas Kentra i el vibrafonista Erics Mietzis. Per cert, tots quatre músics comparteixen l'haver tingut doble formació, clàssica i jazzística, i d'aquí aquest gust per un terreny híbrid a cavall entre els seus interessos. L'autor de la peça amb la qual continuen el concert és Dainius Pulauskas, un altre músic de Lituània, teclista, pianista, compositor, nascut l'any 60, que sovint inclou sons electrònics a les seves creacions per crear un so fusió que ha portat tant al terreny jazzístic com al simfònic i al pop.

Ja és la to avui des de l'estudi de la Casa de la Ràdio de Riga. Aquest tema, Lugums, súplica, és d'un altre dels jazzistes de la curiosa escena bàltica. Uldis Marhivelix, pianista, compositor, figura molt popular al país, sobretot com a autor de bandes sonores. La nostra companya de la Ràdio de Letònia està demanant ara un aplaudiment pels membres del Third Stream Quartet. Indris Veiners, clarinet, Pranas Kendra, la guitarra, Andris Grünte, el contrabaix, Eriks Mietzis, el vibràfon. I fora del programa sembla que tenen un vis a punt, és Kirsu Lietus, pluja de cireres.

Kirsu Lietus, cançó original d'un altre dels noms de la música popular letona, de Zigmars Liepins, un músic nascut el 1952 que va ser figura central de la música pop a Letònia dins la Unió Soviètica les dècades dels 70s i 80s. La seva producció ha acabat evolucionant cap al rock simfònic i la música teatral. Amb aquest tema d'un dels pares del jazz bàltic, Zigmars Liepins, s'acaba el concert del Third Stream Quartet, una banda que ha triat el repertori del projecte Déjà Vu a partir de la música dels pioners de l'escena jazzística bàltica, reivindicant-ne l'essència a partir d'aquesta trobada entre gèneres i posant de costat aquestes sonoritats amb les dels músics nord-americans que van proposar a la dècada del 1950 aquest corrent conegut com a Third Stream, amb Jimmy Giuffre, Gil Evans o el Modern Jazz Quartet com a emblemes. La ràdio de Letònia ens ha fet arribar aquesta gravació que van fer els seus estudis de Riga el 19 de maig del 2025. La gravació ens arriba, com és habitual, a través de la xarxa d'intercanvis de la Unió Europea de Radiodifusió.

0: per tancar la temporada de les sessions setmanals del Via Jazz Concert, dissabte que ve serem a Brussel·les. Sentirem l'homenatge a un dels músics de l'escena del jazz belga més famosos de tots els temps, l'harmònica Toots Thielemans. El concert es diu Entre somriures i llàgrimes i el protagonitzen el pianista Kenny Werner, l'harmònica Grégoire Marais i l'Orquestra de Jazz de Brussel·les i la Filharmònica de Brussel·les, dirigits per la compositora i directora japonesa Miho Hazama. En Josep Aymí tornarà a cuidar-se del control del so i de l'edició, així que tenim garantida la qualitat de l'emissió. No hi falteu. Bona setmana.
1: El jazz en viu al Via Jazz Concert.

0: Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, ens preguntarem per què la música clàssica és tan minoritària a les festes majors. I qui decideix què s'hi programa i per què? I què en diran les empoderades?
1: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Richard Strauss és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música i d'ell sentim les variacions fantàstiques sobre un tema de caràcter cavalleresc, Don Quixot, opus 35. Ens acompanyen Michel Rulli, viola, Thomas Grossenbacher, violoncel i l'orquestra de la Tonhalle de Zurich sota la direcció de David Zinman.

0: Michel Rolli, viola, i Thomas Grossenbacher, violoncel, amb l'orquestra de la Tonhalle de Zurich i sota la direcció de David Zinman, ens oferien les variacions fantàstiques sobre un tema de caràcter cavalleresc, Don Quixot, opus 35, de Richard Strauss.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir el duet per violí i viola en sol major, Kehel 423, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Rachel Podger, violí, i Jane Rogers, viola.

0: Hem sentit el duet per violí i viola Kehl 423 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Rachel Podger, violí, i Jane Rogers, viola.
1: Catalunya Música.
0: Hem sentit la cantata número 30, titulada Freue dich, erlöste Schar, Alegra't, multitud alliberada, de Johann Sebastian Bach. Els intèrprets eren el contratenor Paul Eastwood, el tenor Kurt Equilutz i el baix Max van Egmond, amb els petits cantors de Viena i el Concertus Musicus de Viena, dirigits per Nikolaus Harnoncourt.

0: És la cantata Erfreuet euch ihr Herzen, Alegreu-vos cors, cantata catalogada amb el número 66 en la producció de Johann Sebastian Bach. Ens acompanyaven Kai Wessel, contralt, James Taylor, tenor, i Peter Cui, baix, amb el Col·legium Vocal de Gant i l'orquestra del Col·legium Vocal de Gant, sota la direcció de Philip Harrafege.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra selecció amb el concert per violoncel i orquestra Opus 22 del compositor nord-americà Samuel Barber. Un concert que ens interpretaran Jan Fogle, violoncel, i l'orquestra de la ràdio de Saarland, dirigida per Thomas Sanderling.